0: nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemany, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. L'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogó a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts de l'hora en punt, benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és

0: de risc molt elevats. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, a la Noguera i també a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Un soroll, si les inversions són moltes o poques, mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, Elisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
6: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. Que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema totes les realitats, un sol orgull, s'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
7: 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
10: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
7: El temps.
0: Amant, Dani Ramírez.
11: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord de Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
12: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses, n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
13: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
12: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexionar els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. D'un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
14: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
15: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
16: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
14: Felipe Piña es historiador.
17: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
14: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvinas són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'Estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
18: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
19: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
18: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica. Amb l'Alfons Gorina.
20: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
21: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
20: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
22: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
20: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
1: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
20: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
2: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto, nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y prepararnos lo mejor posible para el día de Levante.
20: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
3: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
20: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
23: Yeah, really perfect day. We marked this.
24: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
23: As a team we had another one.
20: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solizon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
7: 3CAT Info.
20: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
7: 3CAT Info.
20: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones el Vilassana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
7: 3CAT Info. Informar.

0: Són dos quarts, us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports.
2: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Passant gairebé 3 minuts a dos quarts, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. I amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
3: El meu fill era una jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
1: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
1: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema a Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i a temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arcs votants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la costa, Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Claro, felicitas y te va a hacer. Eri.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el premi especial del jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i en verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no coneix. Això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
20: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
2: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel,
1: perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa, perquè les nostres filles, una ella, la mare d'ell, era noi, vale? Pues a casa anàvem pujant contínuament, anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? Lo que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi. I un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sesam torrat. I tot això ho portem del Japó.
5: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken. Però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos.
3: Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la liga, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i ha arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'han posat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hard i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des d'Olesnou, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

Són les 3. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana.

0: ciutadans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemany, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. L'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar en la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendich es al conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
3: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, Franco.

0: o izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Mou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha d'aportar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia, representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
6: Recordarle al senyor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. Que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta, perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
7: 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
10: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
7: El temps.
1: Amanda N. Ramírez.
11: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
7: Trescat Info. 3CAT Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè, diu, n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
12: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè, diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
13: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
12: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen, reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
14: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol. I les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpètu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
15: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
16: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
14: Felipe Piña es historiador.
17: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
14: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
18: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
19: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
18: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha batut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
7: 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió abans d'obrir la crònica esportiva. Us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
7: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
20: Comencem parlant del Mundial perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
21: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
20: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
22: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
20: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
23: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res de, amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
20: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
2: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
20: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
3: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
20: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
4: Yeah, really perfect day. We marked this.
24: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
4: As a team we had another one.
20: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
0: 3CAT Info.
20: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tenis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà, amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
0: 3CAT Info.
20: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió a l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones al Vilassana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports.
2: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Passen gairebé 3 minuts a dos quarts. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. I amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
3: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo del que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
1: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
1: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gadir. S'aferren a les properes eleccions per acalmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3CatInfo l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7ª màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament del 2023.
8: 3CatInfo. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la Nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta Nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic i això és el que han fet esta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit, venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima, és a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27, a mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la costa, Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Claro, felicita que te va a hacer. Eri.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. Això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
20: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Astúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc, la icona dels anys 80, ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
17: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel,
1: perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys i no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, el noi, vale? Pues a casa anàvem posant contínuament, anàvem ballant, etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada. 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat i tot això ho portem al Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tu record trencat.
3: Amb Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien de Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y prepararnos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked it.
17: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesnon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

Són les 4. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions.

0: un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. L'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendi es el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
3: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
4: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un reporte.

0: medio portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
2: No soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
3: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit Junts que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general Jordi Turull davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
4: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia, representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
5: Recordarle al senyor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. Que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema... Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
7: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
8: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
9: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
6: El temps.
1: Amanda Ramírez.
10: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid, Tania Tàpia.
11: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
12: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
11: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
7: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol. I les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
13: Es que hemos dado el mensaje, esa memoria no nos borrarán jamás.
14: Es una cuestión de legitimidad y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
7: Felipe Piña es historiador.
15: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
7: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
16: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
17: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
18: Gratulat.
16: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica. Amb l'Alfons Gorina.
17: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
18: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
17: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
19: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
17: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
20: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
17: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, 2 futbolistes sortits de la Masia.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar.
0: entendre.
17: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
21: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
17: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
22: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
17: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip. Un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
23: Yeah, really perfect day. We marked it.
24: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
23: As a team we had another one.
17: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solizon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
0: 3CAT Info.
17: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà, amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
0: 3CAT Info.
17: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió, l'Igualada, s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones, el Vilassana, visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
0: 3CAT Info. Informar.

0: Són dos quarts, us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports.
2: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Passant gairebé 3 minuts a dos quarts, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. I amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
3: El meu fill era una jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
1: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
1: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per acalmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a Telefónica, que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema a Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i a temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaull, per convertir l'estació de Vuitaull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arcs votants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic i això és el que han fet esta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: Trescat Info. Trescat Info. Ara passant 2 minuts a 3/4, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar-ho. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va venir temor de viatjar, no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Jalo, felicita si te va a hacer. Eri.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
20: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc, la icona dels anys 80, ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
2: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per les nostres filles. Una és la mare d'ell, el noi. Vale? Pues a casa anàvem posant contínuament, anàvem ballant, etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? Lo que és George, on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de sirira yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sesam torrat, i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. I això s'acaba amb un record trencat.
3: Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i ha arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hard i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des d'Olesnou, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

Són les 5. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida.

0: Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. Ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
3: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
4: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va

0: rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
1: No un soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
2: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
3: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia, representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
4: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. Que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
6: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
7: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó. 3CAT Info. Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
8: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
5: El temps.
0: Amanda, Ner Ramírez.
9: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixen els 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la costa, Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord de Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
10: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses, n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
11: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
10: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexionar els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. D'un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
12: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol. I les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
13: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
14: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
12: Felipe Piña es historiador.
15: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
12: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
16: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
17: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
16: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió abans d'obrir la crònica esportiva. Us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica. Amb l'Alfons Gorina.
18: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
19: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
18: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
20: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
18: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
21: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estem tractant.
18: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
22: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto, nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
18: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
23: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
18: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
1: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
18: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solizon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
5: 3CAT Info.
18: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
5: 3CAT Info.
18: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones el Vila-sana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. En gairebé 3 minuts a dos quarts, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. I amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'Ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'Ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo del que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per acalmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3CatInfo l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament del 2023.
8: 3CatInfo. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar, i això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys, amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i a temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura notarem avui tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra. 3CAT
0: Info. Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació. Si en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Lo felicita y te va a hacer. Hace
17: tiempo no siento nada. ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
19: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. Això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
19: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Astúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
20: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, el noi. Vale? Pues a casa anàvem pujant contínuament, anàvem ballant, etc. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Gastellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Gastellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és llocs on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'Anquem, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Paralelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se i Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba és un record trencat.
3: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Mingamal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hard i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des d'Olesnon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: Són les 6. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports.
2: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la

0: diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
1: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
1: Ara passant 3 minuts de l'hora en punt, benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquest ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinizadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medio Ambiente de l'Aragó.
3: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
4: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
1: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
5: Un soroll, si les inversions són moltes o poques, mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions.

0: plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
1: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
2: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del Fla, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
1: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol, en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
3: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
1: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat Belarra, ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
4: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. Que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
6: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
7: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
5: 3CAT Info.
1: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
1: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
8: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
1: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
5: El temps.
1: Amant, Dani Ramírez.
9: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
5: Trescat Info.
1: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid, Tania Tàpia.
10: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses, n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
11: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
10: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
12: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol. I les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
13: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
14: Es una cuestión de legitimidad. Y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
12: Felipe Piña es historiador.
15: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
12: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
1: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
16: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
17: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
16: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antiga i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica.
5: Esports.
1: Amb l'Alfons Gorina.
18: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
19: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
18: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
20: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
18: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
21: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
18: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
22: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día del Levante.
18: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
23: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
18: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
18: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
0: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
18: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solizón, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
5: 3CAT Info.
18: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà, amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
5: 3CAT Info.
18: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones el Vilassana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts, us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. En gairebé 3 minuts a dos quarts, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. I amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Joel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per acalmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara a Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i a temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuit a Ull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Boí Taüll, per convertir l'estació de Boí Taüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic i això és el que han fet esta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: Trescat Info. Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: Has hablado con ella?
18: Hello, felicitas, te va a hacer. Eri.
19: Hace tiempo no siento nada. ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important.
0: En Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
20: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el premi de nova autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
17: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: i altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, el noi, vale? Pues a casa anàvem pujant contínuament, anàvem ballant, etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Gastellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Gastellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és llocs on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incloent barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Paralelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se i Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba és un record trencat.
3: Amb Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque... Porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França, quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hard i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesnou, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Rescat Info.

0: Són les 7. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetre el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. L'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar en la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.

0: s'intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medio Ambiente de l'Aragó.
1: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Un soroll, si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya

0: és un escàndol en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
1: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
2: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. Que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
4: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
5: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
6: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
3: El temps.
0: Amanda Ramírez.
7: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
8: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses, n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
9: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
8: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexionar els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta a les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
10: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol. I les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
11: Es que hemos dado el mensaje, esa memoria no nos borrarán jamás.
12: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos argentinos sobre las Islas Malvinas.
10: Felipe Piña es historiador.
13: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
10: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
14: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
15: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
14: Gratulit. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica. Amb l'Alfons Gorina.
16: Comencem parlant del Mundial, perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
17: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
16: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minyamal quan era un nadó.
18: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
16: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
19: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
16: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
20: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto, nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y prepararnos lo mejor posible para el día de Levante.
16: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
21: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
16: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
22: Yeah, really, really perfect day. We marked it.
23: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
22: As a team we had another one.
16: Un Pogacar que ha de sumar 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
3: 3CAT Info.
16: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
3: 3CAT Info.
16: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió a l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones al Vilassana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vilassana Palau i Fraga Telecable.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15 de 8.

0: Són dos quarts, us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Passen gairebé 3 minuts a dos quarts, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto al foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo del que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de xeques. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i a temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuit a Ull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Boit a Ull, per convertir l'estació de Boit a Ull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arcs votants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda Ner Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen dos minuts a tres quarts, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: Has hablado con ella?
18: Hello, felicitas y te va a hacer. Eri.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeixen nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i en verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. Això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
20: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc, la icona dels anys 80, ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
1: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: Hi ha altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel,
1: perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, el noi. Vale? Pues a casa anàvem posant contínuament, anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal i com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? Lo que és llocs on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimu. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimu i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera yumeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sesam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant en productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, si el record trencat.
3: Esport. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogacar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked it.
17: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesnau, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Info.

0: Molt bon dia, són les 8. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja han cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. Augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per un animal. Tot i que en un 96% dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir la xifra d'accidentalitat. Un projecte de l'ESCAC guanya el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards. Es tracta del curtmetratge Fúria, que ha dirigit Fran Moreno i Santi Pujol i que explica la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare. La icona pop dels 80, Rick Astley, enlluerna el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i els grans èxits del seu repertori. Amb totes les entrades venudes, Astley ha demostrat que està en forma i ha fet ballar un públic entregat de diverses generacions. L'organista Montserrat Torrent, considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, continua les celebracions dels seus 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella a Pals.
1: Esports.
2: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i Anglaterra, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentre aquesta passada matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 a França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I ahir, tres equips catalans de les dues primeres divisions de futbol van disputar el seu primer partit de pretemporada. Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, Alcadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior, sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig.

0: Continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8a jornada consecutiva. I nova jornada mortal a Gaza, que en les últimes hores ha deixat 11 morts. Entre ells, 5 membres de la mateixa família, el pare, la mare i 3 dels seus fills, tots menors d'edat. L'hospital d'Al-Shifa ha rebut els cadàvers mentre fa mans i mànigues per atendre els ferits. En aquest context, Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè aculli més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró.
1: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas, un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
2: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic. El meu estat psicològic era molt dolent després de les escenes horribles que vaig presenciar. Va ser molt difícil.
1: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari. Eman, de 9 anys, va quedar ferida junt amb 4 germanes més en un atac israelià al març de l'any passat i a l'agost va poder ser evacuada a Jordània.
0: A Jordània, on em van tractar, no estava acostumada a aquesta mena de bombardejos, però aquí se senten els bombardejos. Hi ha un alto al foc, però no és ben bé un alto al foc, encara hi ha bombardejos.
1: La seva mare, Rana, denuncia la precarietat del sistema sanitari a Gaza un cop tractada a Jordània.
3: Encara de rebre més tractament, encara no hem acabat, encara té cicatrius visibles i té pendents cirurgies plàstiques estètiques.
1: Una part dels pacients amb necessitats mèdiques urgents a Gaza moren mentre esperen, una mitjana de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa mig quart de les 8 del matí i segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara, a l'Aragó. El de Mierla, a Guadalajara, s'ha anat estenent i ja ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El fort vent que hi bufa dificulta les tasques d'extinció. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
5: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrems d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I precisament en aquest àmbit, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. va ser divendres i la dada

0: l'ha reportada a 3CAT Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'Estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura, una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. I a tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
4: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. La final del Mundial torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en el mateix escenari. Una trobada marcada per les desavinences públiques entre els dos líders mundials en una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit, que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey, una de les tres seus d'aquest Mundial. Washington, Oriol Serra.
5: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez, com dèiem, serà avui a Nova York per seguir la final des de l'estadi. Madrid, Tania Tàpia.
6: Bon dia. El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses, n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat Venegas que Ribiu.
7: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
6: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció.
7: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
6: On reflexiona no imperen els egos i no es posa tot al servei d'una persona, diu en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà avui a Nova York per seguir la final del Mundial. El president espanyol hi ha anat sense la seva dona, Begoña Gómez, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. I hi va haver una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principis d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. I des d'avui fins al 6 d'agost es faran talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del Passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obres suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells al costat muntanya i la Teixonera al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
4: El temps.
0: Quan passa mig minut d'un quart de nou amb l'Enric Agut.
8: Avui diumenge la calor serà més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 a l'interior i cap a Ponent, a Pla de Lleida, alguna màxima podria ser de 39, per exemple, a Lleida Ciutat, a les portes dels 40. Sol intens, fort, un sol d'aquells abrasadors a l'interior. A la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i caurà algun ruixat local, també alguna tronada. També cap a l'àrea del massís del Port, entre la Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixen nuvolades i poden descarregar algun xàfec. El mar tranquil, bona mar en general, i aquesta aglopada d'aire molt calent s'intensifica. Demà la temperatura puja i encara ho farà més dimarts. Demà algun valor ja podria tocar els 40 a Pla Lleida i dimarts a més indrets d'interior. Dimecres encara tindrien valors similars i a partir de dijous baixa la temperatura i divendres més. Ja cada setmana ja podrien tenir xifres normals per l'època de l'any. És a dir, farà calor, però una calor no tan forta.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us destaquem ara que 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride de Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. Una rua amb 70 grups festiva i a la vegada reivindicativa, en què s'ha advertit que els discursos d'odi tornen a guanyar espai. Ernest Hurtasso, ministre de Cultura, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
9: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta, perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria a la via pública. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca és el president del comitè organitzador.
10: Els va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar-li a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
0: Barcelona aspira a organitzar el World Pride del 2030. Experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura, i en els casos més avançats invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta al servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
11: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no?, perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots, no?
0: La pseudoobstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal. La majoria de pacients passen molts anys fins que els arriba el diagnòstic. La Núria González és una de les 480 persones amb CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
12: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals, de més gran amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina, i d'aquí no se'n sortien els professionals.
0: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat on es fa aquesta prova. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a què ha tingut accés aquesta emissora i que preocupen els experts que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Ens ho explica en Lluís Freixas.
13: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
14: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
13: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectives és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minoartia.
15: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquest lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
13: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: ¿Has hablado con ella?
17: Hola, felicitas y te va a hacer.
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. Es tracta d'un curt fent d'actors no professionals i relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Fran Moreno, de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica en declaracions a TV3 què suposa rebre aquest reconeixement.
18: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. Això és el més important per mi.
0: Santi Pujol, per la seva banda, també a TV3 destaca el nou projecte conjunt.
18: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el premi de nova autoria al Festival de Cinema de Sitges. I Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
19: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel,
1: perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, la mare, vale? Pues a casa anàvem posant contínuament, anàvem ballant, i etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.

0: Esports. Marc Andrés, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta nit a les 9 es juga la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
2: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
1: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament d'ahir, però finalment es va poder exercitar sobre la gespa començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
3: Salga del hotel, ya me preocupa, que intentaremos que el autobús no salga del... el colectivo no salga del hotel. ¿Cómo nos va a preocupar España? Es un gran equipo, es una gran selección y que ha hecho... viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
1: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
4: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
1: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat difícil, que l'equip ha tingut una primera part brillant, però una segona amb moltes i moltes turbulències, que s'ha vist la diferència entre França i Anglaterra amb un dia més de descans, la diferència de calendari, ja que els anglesos estaven molt cansats, esgotats per tota la feina feta les últimes setmanes. Un Tuchel que ha volgut acabar les seves declaracions felicitant els seus jugadors per la mentalitat i demostrant la manera com s'han d'enfrontar a les adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, un Saka, per cert, que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
0: Trescat Info.
1: I ahir vam tenir els primers amistosos de pretemporada pel que fa als equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
5: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
1: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironí, ha parlat de les sensacions que tenen amb el nou entrenador, Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: El Sabadell, per la seva banda, va caure al camp del Castelló per 2-0.

0: Dos quarts de nou, us hem destacat fins ara que els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. I també augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A partir d'ara parlarem de les cooperatives agràries de Catalunya, que ja concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. Han guanyat en dimensió i això ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. I anirem a Tàrrega, on precisament dues antigues naus industrials es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora? Crec que parlarem del Mundial.
2: Sí, avui és la gran cita esportiva perquè a les 9 del vespre es disputa aquesta gran final entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio, amb programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 del vespre i fins les 12.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes, bona mar en general. Ara passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes, i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8a jornada consecutiva. Rússia llança desenes de míssils i centenars de drons en un dels atacs més grans contra Kyiv. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada, l'onada russa de bombardejos s'ha allargat durant més de 5 hores. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Era la resposta de Rússia l'endemà que Kyiv ataqués la regió de Moscou, amb un balanç de 8 morts i una 60a de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons, que ha retornat a Kyiv la iniciativa en la guerra. I l'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
3: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessa de més de 10.000 quilòmetres.
3: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Almenys mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem a treballar i em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
4: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos, gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería ser más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa. Segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara i l'Aragó, tot i que evolucionen favorablement. El de la Mierla, a Guadalajara, ja ha cremat 9.000 hectàrees, s'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no abaixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
5: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 els municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
6: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades per molts banyistes.
7: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
8: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: També he posat desenes de multes en sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures molt celebrades per molts banyistes. I cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC. Ramon Sorroca explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
9: Degut aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant, hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquesta.
9: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. I dues antigues naus industrials de Tàrrega es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent. El projecte, que suposa una inversió de més de 2,5 milions d'euros, podria estar en marxa d'aquí 2 anys. Lleida, Noelia Caselles.
10: Es dirà Cal Valeri com l'antic celler que hi havia en aquest espai i vol ser un pol cooperatiu que impulsi un model innovador d'economia social. Ocuparà 3.000 metres quadrats i l'impulsen 6 cooperatives de la zona, a més de l'Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i l'associació La Remolatxa. Ho lidera la cooperativa Qualia, dedicada al lleure i l'alimentació, i Lluís Nadal, que n'és el director, explica què inclourà l'espai.
11: Una futura cuina central i obrador del Centre Especial de Treball La Remolatxa. Una és un espai del Club Social Aire Cel per atendre persones amb problemàtica de salut mental, tant gent gran com gent jove. Un espai obert a ciutadania amb model centre cívic, amb un bar propi, amb un espai de ludoteca, de biblioteca, de microteatre, on al barri volem que se senti protagonista i que en faci ús.
10: Ara es posa en marxa la primera fase amb una inversió que pot arribar als 3 milions d'euros. En el futur, però, les entitats plantegen acollir-hi altres projectes, com ara un servidor d'intel·ligència artificial ètica o habitatges cooperatius. Justament Tàrrega és un dels municipis on es considera que el mercat de l'habitatge està tensionat. Per això ho destaca l'alcaldessa Rosa Maria Perelló.
12: Hem necessitat que tenia Tàrrega de tenir espais per allotjar. Principalment la nostra preocupació evidentment és la vivenda per les famílies, però també sense deixar de marge doncs, la necessitat de residències d'estudiants que no tenen possibilitat de llogar pisos.
10: Es preveu que les obres de la primera fase comencin a finals d'aquest any i que durin un any i mig.
0: Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. També volen la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi SENAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
13: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
0: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que ja s'ha reunit a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que ben aviat puguin arribar a un acord. Un minut i arribarem a 3:15 de 9, 3 Catinfo, emissió conjunta amb Catalunya Ràdio.

0: Montserrat Torrent, organista considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals, al Baix Empordà. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: L'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat 44 anys després del seu debut al festival amb un concert compartit amb la seva deixeble Cristina García Vanegas. L'actuació serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es farà a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. Malgrat els problemes de salut, Torrent tocarà en el seu homenatge centenari, en un concert que la transporta a la seva joventut. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartir un concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
1: Montserrat Torrent protagonitzarà un concert que connecta trajectòria, mestratge i llegat. El programa arrenca amb obres de Francisco Correa de Araujo i continua amb un recorregut per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fringe Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
0: Passa mig minut de 3:15.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: La nit ens ha portat de nou temperatures tropicals o tòrrides a la costa, valors que han baixat dels 27 graus, per exemple, a Portbou, a Figueres, a Barcelona, a Badalona, també valors per sobre dels 25, a Sitges, també a les Terres de l'Ebre o a la Ribera d'Ebre, com és el cas de Riba-roja d'Ebre. Nit tòrrida en aquests indrets, però també a Ponent, a valors per damunt dels 20, Lleida, per exemple, en els barris, en alguns barris mínimes de 23-24. Un matí de sol, un matí encara amb aquest cel una mica tèrbol, però menys que ahir, però igualment encara hi ha pols en suspensió, que deixa aquest aspecte del cel una mica blanquinós, o que fa sol al cel. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i de manera local pot caure algun ruixat. Seran més probables cap al Pirineu Oriental i també a l'Alt Pirineu. I també cap a l'àrea del Massís del Port, entre la Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixeran nuvolades o poden arribar des de l'Aragó i deixaran algun xàfec. Bona mar en general, perquè fa la temperatura màxima avui calor intensa. Avui s'esperen valors màxims entre 34 i 38 a l'interior, algun valor de 39 es pot assolir a les portes dels 40 cap al Segrià. Xafogo a la costa. I sembla que l'aglopada d'aire calent s'intensifica aquest dilluns, puja una mica més la temperatura, encara més dimarts. Dimarts serà un dia d'aquells de calor molt intensa, sufocant en algunes zones, perquè es pot arribar a superar els 40 graus o arribar als 40 graus a força a poblacions interiors i el cel és serè. Dimecres encara tindrem valors molt alts i a partir de dijous comença a baixar la temperatura i el proper cap de setmana ja podrien tenir xifres properes a la mitjana climàtica.
3: 3CAT Info.
0: La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. A més, el mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir la situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
5: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
6: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
5: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
6: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
5: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
7: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe perceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
5: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
7: És el que diu la salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament, hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera una pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
5: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
7: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
5: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
6: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una pàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
5: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
8: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
9: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
8: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: Una veu plena de nius. Aquest és l'espectacle que centra el centenari del poeta mallorquí Blai Bonet, que va inventar un nou llenguatge. El muntatge es va estrenar ahir a Palma i avui es podrà veure a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira per Catalunya. Caterina Carmany Jaume.
10: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
11: La poesia de Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina. Perquè allà fa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i l'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
10: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
0: I encara un apunt abans de l'actualitat esportiva, el govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs dels seus clients a altres companyies del sector com Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La inhabilitació de la LUD es deu a la falta de pagament dels càrrecs de subministrament d'energia detectat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència des de fa uns mesos. No és la primera vegada que Olalud ha estat a prop de la inhabilitació per part del govern. Fa temps que Olalud passa per una situació financera crítica. Ara té 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la seva inhabilitació. Aquesta companyia té seu a Barcelona, es va fundar el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. Actualment té 300.000 clients.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia.
12: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre la zona de Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorant aquesta final.
13: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
12: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
14: Salga del hotel, ya me preocupa, que intentaremos que el autobús no salga del... el colectivo no salga del hotel. ¿Cómo nos va a preocupar España? Es un gran equipo, es una gran selección y que ha hecho... viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
12: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla en un principi i recordeu que el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial, amb 10 dianes, i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric superant els 21 de Leo Messi. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat l'enfrontament.
15: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
12: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat complicat, que ha estat difícil, perquè l'equip ha tingut una primera part brillant, però a la segona hi ha hagut moltes turbulències i s'ha notat, de fet, la diferència que porta un dia més de descans i la diferència de calendari que tenien en França. Un Tuchel que explica que Anglaterra està molt cansada, els jugadors estan esgotats per tota la feina de les últimes setmanes i ha acabat felicitant els seus jugadors per la mentalitat i la manera com han afrontat les adversitats en aquest Mundial. Una selecció anglesa on, per cert, ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
3: Trescatinfo.
12: I ahir van arrencar els primers amistosos de pretemporada pel que fa a alguns equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanc i blau.
16: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
12: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la ciutat esportiva, a la seva ciutat esportiva, contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironí, va parlar de quines sensacions estan tenint amb el seu nou entrenador, Quique Álvarez.
17: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
12: Aquest empat del Girona, per cert, el mateix dia que el club gironí va anunciar el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, també es va estrenar ahir al camp del Castelló, a la ciutat esportiva del Castelló, més ben dit, i va perdre per 2-0 en l'estrena de la pretemporada, recordem-ho, del retorn a la segona divisió.
3: L'actualitat esportiva a fons.
12: I acabarem parlant del Tour de França perquè ahir l'esloveta Dej Pogacar va tornar a dominar la ronda francesa amb la seva quarta victòria de nou en solitari a la 14a etapa. Pogacar va atacar quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li va poder seguir el ritme. Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plató de Solezón.
18: Bon dia, són les 9.
3: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Sobirà i Núria Pujada.
19: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona. 104.6.
20: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: pots saber qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que a la policia.
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast. M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No. I ara, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm, comprovi-ho vostè mateixa, faci-ho. El número és 666-000-111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
0: O algú que volgués jugar amb el remitent.
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo. Has fotut la pota.

0: que tens un problema, eh? Vine aquí, fes-m'ho pagar a mi!
1: No, no!

Última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que portin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-los més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si ens disculpen... La inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat, tinc por de cometre alguna bogeria.

0: També jo, Quiris. O ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No et facis perdre més el temps, Iris.
1: No, no ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: encara podem seguir intentant-ho. Ei, que em sents? Torna a ser... ser on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot. I tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Viu la ràdio.
3: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

dic que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser només

perseguint la nit, busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Ràdio Argentona. Només èxits.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 54.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Cada dia més a prop teu.
0: Ràdio Argentona.
2: I no tenia cap...

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Radio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Radio Argentona. Només èxits.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 54.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Argentoy.
1: Radio Argentona.
2: La música que necesitas.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present. Take you home.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present.
1: Un espai on la música no és només cançó, sinó context, actitud i memòria emocional.
0: Avui parlem d'un disc d'uns intèrprets que no va voler encaixar en el món musical, en l'engranatge musical de la indústria. Un disc que no demana permís.
1: I aquest disc el posarem en context amb un diàleg amb un artista contemporani que encara entén el rock com un espai de risc, d'intuïció i de llibertat.

0: Imagino que ja sabeu de qui estem parlant, almenys en el que està sonant de fons. El disc que escoltarem avui
1: és Are You Experienced, de Jimi Hendrix, i després escoltarem Freedom's Goblin, de Ty Segall.
0: Més de 50 anys de distància és el que separa entre un artista i l'altre, però una mateixa pregunta de fons. Què passa quan la música deixa de voler agradar i decideix per si mateixa dir la veritat?

0: Som a l'any 1967, és un any clau per entendre la música popular. La contracultura està en plena expansió, la guerra del Vietnam a Estats Units sacseja consciències i la joventut busca noves formes d'expressió.
1: En definitiva, la música deixa de ser només entreteniment i es converteix en experiència, psicodèlia, expansió mental, trencament de límits estètics i morals.
0: I enmig de tot aquest context apareix Jimi Hendrix, un músic afroamericà en un món de rock majoritàriament blanc. Un cos estrany dins aquesta indústria i alhora una revelació absoluta.
1: Hendrix arriba a Londres després d'anys tocant com a músic de suport als Estats Units. Allà troba una escena oberta, curiosa, disposada a escoltar alguna cosa nova, més vanguardista.
0: Sí, i ell ho té tot. Té tècnica, té imaginació i té una relació totalment física amb la guitarra. No la toca, la força, la sedueix i la porta al límit.

0: Això és el que ens porta Jimi Hendrix. Distorsió, feedback, pedals, l'estudi com a espai creatiu, tot allò que abans era un error i que es converté, i ara, després ell ho va convertir en tot un llenguatge.
1: Sí, i amb aquest disc la guitarra deixa de ser només melodia i passa a ser atmosfera, tensió i paisatge.

0: Avui, David, tenim un programa superpotent, eh?
1: Sí, Jimi Hendrix i Ty Segall, això és per ments molt guitarrístiques, eh? Que els agrada molt la guitarra, eh?
0: Què comentaves de les regles ara?
1: Sí, Jimi Hendrix no va arribar simplement, va irrompre directament, és a dir, va trencar totes les regles, va portar els amplificadors al límit, la distorsió la va convertir en poesia, va barrejar el blues, el rock, el soul, la psicodèlia, com mai
0: ho havia sentit. I va trencar moltes guitarres, també.
1: Moltes, moltes.
0: I moltes. Cremar, també.
1: Bé, jo sóc d'aquells que no m'agrada tocar instruments, perquè, bueno...
0: És que en David té una col·lecció de guitarres, no ho sabeu, però, clar, si les hem de cremar totes, l'arruïnem.
1: Directament. Per, bueno, com, no sé, la gent no ho deu saber, jo sóc guitarrista i bé, el que passa amb els guitarristes és que sovint col·leccionem guitarres, no? Però bé, a marge d'això, que és una anècdota personal que tampoc va més enllà d'això, simplement dir que Jimi Hendrix és una de les majors influències de la música rock actual i de la música fins i tot contemporània actual, no només de l'estil rock, sinó del soul, del blues, i en fi, ha influenciat gairebé a tothom. De fet, és un dels grans influencers del segle XX i del XXI, tot i que va morir també amb 27 anys.
0: I tot això sense tenir Instagram, eh?
1: Sense tenir cap xarxa social, directament. Bé, ara, tornant una mica a la música, anem a escoltar un altre clàssic d'en Jimi Hendrix, no? Foxy Lady. Foxy Lady no és només una cançó de seducció, és una demostració de poder i de força. Hendrix canta des de la seguretat absoluta, gairebé animal.

0: Jimi Hendrix aquí amb la guitarra no acompanya la seva veu, la desafia, la persegueix, la domina. La lletra parla de desig, però sobretot de presència escènica. És una actitud, sóc aquí, són així i no demano permís a ningú. Manic Depression, sí. El teu anglès és millor que el meu.
1: S'intenta, però bé.
0: Una de les cançons més avançades d'aquest disc que us presentem, no només pel compàs poc habitual, sinó pel que explica. Hendrix parla obertament dels baixos emocionals quan encara no es parlava de salut mental en el món del rock.

La lletra d'aquesta cançó és gairebé una confessió, Manic Depression. Parla de la confusió, del cansament i de la necessitat de continuar encara que costi. Això és el que ens transmet aquesta cançó. És una cançó que connecta directament amb discursos potser més contemporanis. I bé, simplement és Jimi Hendrix.

0: Això en alguns cercles, en algunes reunions familiars així, si poséssim això, dirien, què és aquesta fressa, no?
1: Sí, què és aquest soroll. Sí. Sí, sí, ha canviat molt, la música des d'aquella època. De fet, Purple Haze, que és la cançó que hem sentit, no s'ha d'entendre. Simplement s'ha de sentir i ja està, és com un estat mental, no? Important, important una cosa que voldria destacar d'aquest disc, és que en Jimi Hendrix també toca el piano en aquest disc. Potser hi ha gent que no ho sabia, això. I dos qüestions interessants també de dir, que Déu-n'hi-do, el baix i la bateria, En Noel Redding, que tocava el baix i feia les veus, els background vocals, i en Mitch Mitchell, que tocava la bateria.
0: Evidentment, en aquesta cançó hi podem trobar confusió, desorientació, desig, tot conjuntat. La guitarra sona com si es desfés, com si el so s'estigués expandint. A partir d'aquí, la guitarra elèctrica ja no serà mai més el que era, no?
1: No.
0: No serà només un instrument. Serà un paisatge sonor, com algú l'ha definit literàriament, no?
1: Sí, de fet, la guitarra elèctrica en aquestes mans és de Jimi Hendrix, que per molta gent és considerat el millor guitarrista de la història, no? I continuem amb Hey Joe, un altre clàssic de Jimi Hendrix, amb una història de violència explicada amb una calma absolutament inquietant. I Hendrix no jutja el personatge, no crida i no dramatitza. Simplement, Hey Joe.

0: I és precisament aquesta serenor que fa que aquesta cançó sigui tan, tan colpidora, que ens arribi tan a dins. L'atenció no està en el volum, sinó en el que es diu i com es diu.
1: Exacte. De fet, hi ha una cosa que seria interessant també destacar, que són les influències de Jimi Hendrix, perquè Jimi Hendrix ha influenciat a molta gent, però no es parla massa de qui va influenciar Jimi Hendrix. I el que és més interessant és que un d'ells va ser Muddy Waters, però també...
0: I Chuck Berry. Bueno, no sé.
1: Robert Johnson, sí. Segons ell mateix, i Elmore James, que Elmore James, sí. Per qui no ho sàpiga, que potser tenim algú que està escoltant aquest espai nostre i no sap qui és, Elmore James va entrar al Hall of Fame el 1992 i està considerat el rei de l'slide, de la guitarra slide de blues, eh? En fi...
0: Sí, però de totes maneres també tindrem en aquests episodis de Blanc i Negre tindrem en Chuck Berry, perquè l'estem obviant una miqueta en aquests comentaris, però jo crec que en Chuck Berry té un fet capdalt en la història de la música, que és el que va electrificar, el primer que va electrificar la guitarra.
1: Sí, sí, està considerat com a tal, correcte, sí, correcte.
0: Perquè la guitarra elèctrica no existia. Sí. Llavors, si no existia la guitarra elèctrica, pot existir Jimi Hendrix.
1: Sí, de fet, jo penso que va ser el primer guitarrista elèctric que va tenir una projecció fora de lo normal, fora del comú. De fet, a molts llocs, no sé com dir-ho, però és com un guitarrista que no se'l té... se'l deixa com de costat, no? I és curiós perquè és un gran guitarrista i té cançons on, evidentment, no només toca bé la guitarra, sinó que canta molt bé. Per tant...
0: El gran dilema, diguem-ne, intel·lectual, està en que on està l'origen del rock and roll, si en Chuck Berry o l'Elvis Presley, no? Una miqueta... aquí aquest dilema, no? Suposo que hi ha, sí. Aquí a la vessant és els blancs i els negres, no? Per uns.
1: Sí, o fins i tot Muddy Waters, eh?
0: Bueno, sí, Muddy Waters, evidentment, la influència de Muddy Waters és brutal en el món de la música, però qui realment va posar en escena possiblement amb tot el que comporta el rock and roll, no? Tant l'escenografia com les poses, com el d'allòs, Muddy Waters possiblement seria l'essència, l'ànima, el sentiment, i en Chuck Berry i en l'Elvis Presley van posar l'escenari, no?
1: I l'energia.
0: I l'energia.
1: I també et diré una cosa, eh? Jimi Hendrix, crec, no he buscat informació al respecte, perquè a vegades sí que busques informació una miqueta per informar-te del que ha de ser el contingut del programa, però a vegades, evidentment, nosaltres també quan tenim coneixements del que estem projectant aquí en aquest espai, no? Però a mi em dona la impressió, i crec que... no sé, espero no desorientar-me massa, que l'Elvis Presley va ser una gran influència en Jimi Hendrix.
0: Sí, crec, eh? Sí, és que tot jo crec que estava tot relacionat, perquè no haguéssim pogut viure un sense l'altre. Això, fent el símil amb els artistes, possiblement l'època en la que a París es trobaven en Picasso, tots els pintors allà, tots s'influenciaven uns als altres, no? I tots van ser importants en la seva disciplina.
1: Però bé, anem a veure el Hendrix més íntim, The Wine Cries Mary, una cançó que neix, curiosament, després d'una discussió de parella.

0: En aquesta cançó no hi ha ràbia, hi ha tristesa. Parla d'incomunicació, de silencis que pesen. És la prova que Hendrix no era només explosió, sinó també una fragilitat, i això es notava.
1: Sí, de fet, uns quants anys més tard, un gran guitarrista va morir precisament a Màlaga, i fem referència a Gary Moore. I per què fem referència a Gary Moore? Perquè, i connectant-ho amb el tema de la fragilitat, no? En aquest cas que va morir fatídicament, ho fem perquè Gary Moore va fer un gran homenatge a Jimi Hendrix, un disc en directe que es deia Blues for Jimi, gravat el 2007 a Londres, i és molt interessant que veieu el nivell guitarrístic que tenia Gary Moore. Un altre, ja que fèiem menció a Chuck Berry, que potser era com un guitarrista com deixat de costat, no? Doncs Gary Moore també se'l coneix molt pel estil cut de blues, etc, etc. Se l'associa al blues, fins i tot al hard rock de finals dels 70, principis dels 80, però ningú possiblement l'havia associat a Jimi Hendrix, tot i que la influència era evident, eh? Però escolteu aquest disc, i si no el podeu escoltar, intenteu buscar el vídeo, perquè és absolutament espectacular el que fa Gary Moore amb la guitarra.
0: En aquí et vas adonar de que Gary Moore era un gran guitarrista, no?
1: Bueno, jo ja el tenia en consideració, el que passa és que l'havia erròniament encasillat en el
0: blues comercial.
1: Sí, i l'estil Gat de Blues va ser una cançó que va arribar a ser pesada, molt repetitiva, bueno, i ostres, Gary Moore, sí, estic al Gat de Blues, estic al de Blues, no?
0: Però quantes parelles agraeixen que existís aquesta cançó?
1: Moltes, moltíssimes.
0: A l'època que es ballava lents a les discoteques i
1: moltíssimes. Però és cert que quan veus la aquesta cara més salvatge d'en Gary Moore, simplement al·lucines, eh? I per a la gent que li agradi les guitarres, Compte. Escolteu Blues for Jimi i us n'adonareu del nivell exageradíssim de guitarra que té en Gary Moore.
0: Però, en definitiva, aquest disc que hem analitzat i hem escoltat és un disc que va canviar una mica les regles del joc. Va trencar esquemes, va trencar motlles i va posar una pedra angular en el món del rock, no?
1: Sí, de fet, la revista Rolling Stone, la va enquadrar com el 15è disc més important de la història del rock. I no és un disc no només pels guitarristes, sinó que va arribar a la música popular. Hendrix va obrir un camí, el rock com un camí i una exploració constant, i sobretot com un espai de llibertat.
0: Però tornem als nostres esquemes, blanc en negre, transició. Jimi Hendrix és el blanc i ara volem passar al negre. Però què ens queda d'avui d'en Jimi Hendrix? Què creus, David, que ens ha deixat en Jimi Hendrix?
1: Home, sobretot ens ha quedat l'actitud.
0: Ho dic perquè tu ets guitarra.
1: Sí, sí.
0: I per la part que et toca, alguna cosa a dir tindràs.
1: Mira, ens ha quedat actitud, ens ha quedat que el rock no ha de ser còmode, ens ha quedat que per què hem d'estar ara sense solos de guitarres a les cançons? És una reivindicació que Jimi Hendrix ja va començar d'una manera molt, molt potent. I, bueno, encara més coses, no, Àngel?
0: Sí, sí, sí. Aquesta, la idea aquesta conceptual, jo crec que encara respira avui.

0: Però entrem una mica en matèria, anem al context actual i aquí sí que hi ha, també tens alguna cosa a dir.
1: Sí, en la meva part de l'espai que fem amb l'Àngel, que és la part negra, el blanc en negre, us presentem a Ty Segall, Freedom's Goblin, un disc del 2018. Som en aquest any i la música és digital, és polida, és calculada.
0: I el Ty Segall aposta pel contrari. Urgència, soroll, intuïció. Un disc que no busca agradar, però busca ser honest, ser fidel al seu estil i a les seves influències.
1: De fet, Ty Segall és molt prolífic, és molt inquiet i és difícil d'etiquetar. Grava, produeix i experimenta, una mica com feia Hendrix.
0: Sí, busca la perfecció, busca senzillament una veritat sonora.

0: Bé, com podeu veure, el disc s'obre sense preàmbuls, amb una energia immediata i amb una energia que transmet un rock cru, visceral. És una declaració d'intencions. Així sonem i així comencem. Aquesta era una mica la filosofia que volia transmetre Teixigel amb aquest disc.
1: Correcte. Un disc on també hi ha un tema més íntim que s'anomena Rain, que dona un moment de respir en aquest disc i de pausa emocional i controlada.

0: Ty Segall en aquí sona fins i tot experimental, no? Una cosa indie, alternativa.
1: Sí, és bastant experimental en moltes ocasions. Pensem que en Ty Segall és un artista que és multiinstrumentista, toca la bateria també, i és molt prolífic. Està entre el 2008 i el 2025, ha fet, si no recordo malament, 14-15 treballs discogràfics. És molt, molt prolífic. És a dir, en té el 2008, 2009-10, i després em penso que el 12 en fa dos. Eh? I, bueno, i així fins actualment. El 2024 també va fer dos i el 2025 n'ha tret un. Per tant, estem parlant d'un artista molt, molt, molt prolífic. Un artista nascut el 1987. Per tant, jove, és de Califòrnia i bé, és un artista multiinstrumentista que l'últim disc el va fer ara el 2025 i que és absolutament meravellós, simplement ara doncs continuem,
0: aquest,
1: no?
0: Sí, en aquesta, però tot i així volia afegir que en aquesta cançó Ty Segall baixa el soroll, baixa una mica la intensitat i es mostra com vulnerable, no? És un pont directe. De fet, aquí m'ha recordat, sí, entenc que és un pont directe amb l'Hendrix, més delicat també, més íntim, no?
1: Sí, de fet és l'objectiu, no?, del podcast Blanc en Negre, intentar connectar els artistes, i penso que aquí aquesta cançó és un exemple.
0: Sí, aquí, bueno, pues hi ha una connexió, hi ha una connexió. No comparteixen l'època, però hi ha una connexió. Anem a la propera cançó.
1: Sí, la cançó és Every First o Every Once is a Winner. Això vol dir cada primer és un guanyador.

0: Avui, excepcionalment, també hem trobat interessant que de Ty Segall, més que dedicar-ho íntegrament a un sol disc davant el prolífic que és el noi que treballa, sí, tant i que fa tanta, que té tanta creativitat i tant de desbordament, hem triat cançons d'altres discos perquè ens han semblat interessant també posar-los en l'episodi, en el programa.
1: Sí, sí, ha sigut així. De fet, First Taste, que és de 2019, és de la que ara posarem un parell de cançons, I Sing Them i The Arms. I bé, quan l'Àngel va decidir que aquest programa en la seva versió blanc era Jimi Hendrix, va ser molt difícil poder trobar un artista que arribés actualment a ser identificat amb Jimi Hendrix, perquè podíem haver tingut moltes opcions, podíem haver utilitzat Jeff Beck, John Frusciante, etc, que són clars guitarristes influenciats per en Jimi Hendrix. Però volíem una persona jove, i aquesta va ser l'opció, Ty Segall. I Sing Them és el següent tema que escoltarem, que diem que està en un disc del 2019 i que es diu First Taste, i aquí apareix una clau de Segall molt interessant. Darrere d'una distorsió hi ha cançó.
0: Sí, i un incís. Nosaltres no és una norma, però vàrem decidir marcar-nos una mica, doncs, un criteri, una pauta de què seria blanc o què era susceptible a ser blanc i què era susceptible a ser negre, no? Vam dir que dins el llarg cronograma de la història de la música, que possiblement, doncs, el 2000 era una data que marcava uns anys d'abans i que ja tenim 26 anys després del 2000, no?
1: Exacte.
0: Vull dir, exacte, que hi ha hagut temps per fer, perquè surtin nous cantants, nova música i gent influenciada pels que van fer música abans del 2000. Llavors, el nostre criteri és aquest. Nosaltres, els clàssics i els blancs són del 2000 per avall, i els negres i els alternatius i
1: els nous,
0: els,
1: no?,
0: contrapunts són del 2000 per endavant. Anem, doncs, ara amb la cançó que us comentava en David.

0: com diria algú, però bé, no tothom possiblement hi estaria d'acord. En aquesta cançó la melodia hi és, el pop hi és, però cobert de soroll. La bellesa no sempre ha de ser polida. Això diu, però no sé si tothom estaria d'acord amb aquesta
1: proposta. Jo estic totalment d'acord, estic totalment d'acord. Bé, continuem amb aquest disc, que és molt interessant, aquesta segona part de Ty Segall, centrada en el disc del 2019, i anem a escoltar The Arms, una peça que podem dir que és potser la peça més fosca del disc. Psicodèlia contemporània, tensa i sobretot molt, molt inquieta.

0: Ty Segall en aquesta cançó no busca agradar, busca provocar, busca connectar directament i d'alguna manera ho aconsegueix, connecta directament amb el Hendrix més essencial.
1: Sí, tot i que és evident que no comparteixen època, Tot i que, bueno, recordem que el darrer disc de Ty Segall és de 2025, es diu Possession, potser no és el millor disc de Ty Segall, però bé, no deixa de ser un disc interessant d'escoltar. I en fi, Hendrix però... i Segall, ho dèiem, no comparteixen època.
0: Sí, però comparteixen una mateixa idea, que aquesta és la clau, que és el rock com a espai de llibertat, és una exploració constant, un risc assumit i una identitat pròpia que els fa característics a tots dos i que aquí els tenim, no?
1: Exacte, protagonitzant aquesta nova edició de Blanc en Negre, on bé, hem trobat que l'esperit no canvia, tot
0: sí,
1: i que...
0: Sí, el resum seria aquest, no? El so canvia. Sí. El so són diferents perquè cada època té el seu lloc i la seva casella, no? Però tal com tu deies, molt ben dit, l'esperit no. L'esperit es manté.
1: Exacte.
0: Hem passat, d'alguna manera, del 67 al 2019. La guitarra continua sent una arma creativa.
1: Sí, i en fi, com dèiem, això és Blanc en Negre. Moltíssimes gràcies. Aquí estem, Àngel Ayats i David Izquierdo.
0: Ja sabeu, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables, por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
2: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona a qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat d'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
1: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola Jordi, així que... Què dius? On ets? On pares?
3: Un segon.
1: On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
4: Perdó. M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata. Perquè és que
1: treu, perquè...
4: Estava perdent la cobertura.
1: Va, que no ens espia ningú, home. Va. Hòstia, per favor. No, si
4: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
1: Sí.
4: Saps, tu quan eres jove...
1: Bueno, ja tan lluny, no, vols dir que fa tant?
4: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
1: Home,
4: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
1: Quantes factures havien pagat d'SMS?
4: Sí, sí. Anàvem pessetes, encara, aquella època.
1: Hòstia.
4: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
1: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
4: Amb el 3G. Bueno, el 3G
1: jo recordo que, jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
4: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
1: Amb els mòbils
4: que tenim ara.
1: Una mica això, la sensació de que, que potser ja tens molt, no? Que més no serveix per res, no? Potser.
4: Ah, exactament. Ja tenim
1: la percepció
4: molt,
1: de que ja tens... Què més vols fer, no?
4: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita. I és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu...

0: Però, esclar, això l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
1: No ho aprecia, no ho aprecia, no ho
0: No ho
1: aprecia.
0: apreciem.
1: Clar,
0: Això ho
1: sí que és
0: aprecia...
1: veritat que ara, perdona, que et tallis, i sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al videoclub, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això
0: Exacte.
1: dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
0: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no, no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el seu dia.
1: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo
0: Ah,
1: que
0: això
1: anava
0: mateix.
1: a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure. Es va ficar a riure. Va dir, és impossible un vídeo. Perquè, imagina't una foto, us en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que
0: Sí,
1: tenien un
0: tant.
1: mega i mig, i em deia, home, no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible. I pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira,
0: Sí,
1: Déu-n'hi-do,
0: exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'en fia massa. I en
1: Sí,
0: aquest
1: això és
0: cas,
1: veritat.
0: doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment,
1: Home,
0: etcètera.
1: sí.
0: Ostres. Més a més, aquesta gent ha sortit tant amb l'UG, com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
1: També. I amb el microones.
0: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això,
1: No. Però
0: amb aquest...
1: sí que és veritat que recordo vagament això, no? Que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
0: Exacte.
1: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, sí,
0: Que ens
1: que...
0: inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això,
1: Sí.
0: s'ha arribat a dir això.
1: Sí,
0: Sí.
1: sí, sí, sí, sí.
0: Que no sé com, després et parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap
1: Bueno.
0: sentit. Eh? No, no, doncs mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
1: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que Déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
0: No sé, ha
1: Com
0: sigut bastant
1: no ho
0: ràpid.
1: recordo.
0: Ha
1: Sí,
0: estat
1: sí.
0: bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi
1: Clar.
0: l'aparell emissor de 5G.
1: I que no deu
0: Perquè
1: ser
0: si no,
1: barat,
0: no,
1: això,
0: no tens.
1: tampoc.
0: No ho crec. A més a
1: Clar.
0: més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, ai, una freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
1: Clar.
0: El
1: Clar,
0: desplegament, per tant, és gran.
1: i aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta, perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, ai, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
0: És clar, sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
1: Sí,
0: I
1: és
0: després
1: veritat. Però què hi ha de
0: ja
1: veritat en
0: sembla...
1: això? Clar, és que...
0: És clar, fixa't aquí, és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan

0: per verificar o rebatre aquesta idea, són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. I, però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han
1: Clar,
0: arribat a la
1: perfecte.
0: conclusió que no, que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
1: Per
0: I
1: tant, no
0: donen,
1: és
0: doncs, que...
1: concloent.
0: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic, doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
1: Clar, la
0: Bé,
1: ràdio, exacte,
0: si
1: sí.
0: ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
1: Sí, home, i
0: Que
1: tant. I Radio Liberty eren
0: sí.
1: mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no?
0: Clar,
1: També,
0: clar, clar.
1: Que tenien... Sí,
0: Clar,
1: sí, sí.
0: clar. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament
1: Clar,
0: és
1: clar.
0: això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
1: Però
0: Per
1: també
0: tant,
1: més lluny arriba, pot ser?
0: També més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
1: Sí,
0: o sigui, arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Vale?
1: Clar, no la
0: la,
1: veus.
0: la, podràs, la podràs llegir, eh? Els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
1: Sí, sí.
0: Vale?
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí, sí.
0: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
1: Sí, senyor, és veritat. Això es va perdre, eh? Sí.
0: Això es va perdre.
1: Tenia un punt romàntic,
0: sí.
1: Fins i tot, l'antena
0: sí,
1: de l'StarTAC
0: sí.
1: aquell. Sí, sí, és veritat.
0: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres freqüències.
1: Diguem.
0: Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà.
1: Clar,
0: no és prou gran.
1: Passa de llarg,
0: no
1: diguem.
0: És prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
1: Sí,
0: va,
1: sí.
0: Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
1: vale.
0: Que són
1: sí.
0: dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
1: Clar, passa de llarg, claríssimament,
0: de
1: no la veu.
0: Passa de llarg, no la veu.
1: Clar.
0: No la veu.
1: Clar, clar.
0: No és capaç d'interactuar.
1: Clar.
0: Amb la,
1: per tant,
0: amb,
1: aquestes...
0: amb les cèl·lules del nostre
1: per tant,
0: cos.
1: Tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que
0: ah,
1: no...
0: Exacte.
1: No hauria de ser així, en tot cas, no?
0: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència d'aquestes antenes. Si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
1: És que deixa'm
0: Sí.
1: que avancem una mica perquè se'ns tirarà el
0: Va.
1: temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
2: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada.
1: Clar.
2: Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
1: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has de, com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
2: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que... a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
1: entitat
2: que sigui.
1: Entitat física, no? Clar, clar, sí.
2: Sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
1: Sí, clar, això ho he sentit a dir.
2: Feia una mica d'aquesta explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
0: Això és la transmutació de la matèria, eh?
2: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
0: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
1: Més quàntics, diria, no?
0: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé doncs, realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
1: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta
0: no, clar,
1: de que
0: clar, clar.
1: És una... perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
0: Sí, i tant.
1: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
2: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... és un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada hi ha menys. Doncs, va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc, i us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
1: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir, és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
2: Sí, sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin. Hi ha molts...
1: És un tema per un la Terra no és plana, això, eh?
0: Sí.
1: El tema abelles.
0: Sí, també hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
2: Sí, sí.
1: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
0: No. Però... Bueno, espera't.
1: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
0: Sí, sí.
1: Què més, Albert? Altre...
2: Després, hi ha tot una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa, a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, sí, sí, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
0: No.
1: Això és boníssim, fregeix. Això és boníssim. O sigui,
0: com una prova fregida, com amb oli o air fryer?
1: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
2: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones, i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que, no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
0: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, sí, el 5G, clar. Les zones de ràdio no són ionitzants.
1: Bueno, perdona, ionitzant, o, en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant, fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
0: però no
1: se m'escalfa el cervell.
2: Imagina't.
1: No.
0: Soroll de crispetes, el imagina't... soroll no n'has sentit.
1: No m'ha passat mai, això. No.
2: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
1: Per exemple, davant dels macarrons.
2: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent bueno, servir el 5G hauria de ser bastant potent.
1: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer, sí, parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no?
2: Bueno,
1: tot plegat.
2: Doncs. Ah, sí, sí, sí.
0: I tant.
2: Mira, el que hi ha una segona línia, perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a del cervell, que és que, a part de fregir-lo, no serveix per fregir el cervell, és per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
0: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
1: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
0: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció, eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
1: Ja planava.
0: Sí.
1: Però és curiós perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
0: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
1: També és veritat, segurament. Sí. Ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
0: Ah, aquí està.
1: Clar. Albert, digues.
2: Bé, en tot cas... sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots ni no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
1: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima.
0: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
1: És màgia. Vés
0: a saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
1: Sí, és així. Digues.
2: Hi ha un últim gran tema que és... El 5G és una eina de control del govern.
1: Està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microxips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microxips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
1: Una mica és això, que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
0: Sí,
1: no?
0: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
1: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
0: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
1: Llavors poc deu protegir res, perquè, esclar...
0: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
1: ja ens
0: que potser
1: sí,
0: no acaba de funcionar del tot.
1: Sí, hi ha bretxes, Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
0: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... que són el gorro de paper d'alumini.
1: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
0: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas...
1: Ah, sí? Yep.
0: en debades que es parla i que
1: Ah,
0: es fa. Sinó que,
1: ojut,
0: fixa't
1: doncs
0: una cosa.
1: explica.
0: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
1: No ho he
0: Perquè el
1: provat mai,
0: paper
1: però
0: de...
1: això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré,
0: Sí.
1: ni que sigui per morbo.
0: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he
1: Sí.
0: provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
1: Si pots posar el mode
0: Malament.
1: avió, però no. Millor
0: Sí,
1: agafar un paper
0: exacte.
1: d'alumini i embolicar-lo. És més
0: Igual que si
1: ridícul,
0: el
1: però està
0: poses,
1: bé.
0: el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. Ai, de la gàbia, perdó. Caixa no, la
1: Sí.
0: gàbia de Faraday.
1: Sí.
0: Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
1: A veure.
0: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix. I
1: Val, no fa pinta
0: no,
1: que...
0: no, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar. Realment,
1: Ja entenc.
0: et
1: Sí,
0: bloqueja
1: sortiria
0: unes
1: car,
0: certes
1: diguem-ne que et
0: freqüències.
1: sortiria car,
0: Sí,
1: eh?
0: bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
1: Sí, clar, però sí.
0: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una que és fer-te gorros d'alumini i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria
1: Sí,
0: que només
1: senyor.
0: una de les dues és realment pràctica, que seria la
1: Sí,
0: d'embolicar entrepans.
1: l'altre,
0: Sí.
1: segurament, en fi,
0: Sí,
1: que acaba pesant el cap i
0: però
1: tot, potser no
0: sí.
1: cal.
0: Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona,
1: Fot-li.
0: Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 GHz. Saps a què
1: Sí.
0: correspon aquesta part que amplifica?
1: Sorprèn-nos.
0: El 4G.
1: Ah, o sigui que no serveix per res.
0: És a
1: Vull
0: dir, que si
1: dir...
0: et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de
2: Bueno,
0: transmetre wifi. Sí.
2: però el problema era el 5, no el 4. El
0: Ja,
2: 5
0: el
2: ja
0: 5 el
2: vaig, no?
0: bloqueja, eh? El 5 el bloqueja.
1: Ah,
0: Però el
1: bueno, llavors
2: 4
1: ja està. Doncs
0: pots fer
2: va.
0: streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
1: Escolteu, nois, magnífic, que això s'allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això.
0: Tant.
1: I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què
3: Hola, què
1: tal?
3: tal? Com anem?
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
1: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé? Aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno, bé,
1: Sí,
3: sí.
1: us arriba el 5G aquí o què? O no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
1: No cal, no,
0: Bé,
1: també tens raó.
0: amb el vent potser se'n va, eh? Es
1: Pues
0: desvia.
1: se'n va. Perquè
3: Clar.
1: tu, una mica el cervell llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
1: Ja no feia falta abans el
3: No,
1: 5G, ja no
3: i era
1: calia.
3: d'abans, i era d'abans.
1: Ja venia d'abans.
3: Sí.
1: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, eh? Ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari. D'un barret, un senyor es va inventar un barret, però per pillar coses. És més, per pillar la ràdio.
1: Una antena, un barret
3: No,
1: d'antena.
3: un barret ràdio.
1: Ah, ostres, no sé.
0: Carai, eh?
3: Per...
0: A veure, a veure.
3: O sigui, és normal, ara ens sembla...
1: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
1: Ai,
0: Ah,
3: Clar, o sigui,
0: doncs cierto.
3: per tots ara sembla normal portar, bueno, portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
1: No. Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'hem quedat tots els fosques, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
3: Bueno, jo vaig al cotxe.
1: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital, i també digital. Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que sí que els porten, no ho porten així.
1: Vaja, però fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
1: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
3: Doncs bé, anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
0: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, molt o menys.
1: Radiohead, era els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava barret.
2: S'ha perdut això, és una pena.
3: Sí.
1: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portava barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Tots aquells barrets rodons, doncs allò.
0: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
1: Yeah.
3: Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
0: No, local.
3: Bueno, emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
1: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
2: Sí,
3: justet, perquè...
1: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
0: Calla que no ho porti, eh?
1: Potser ho porta.
0: Ojo,
1: Hem de preguntar.
0: Sí.
1: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
1: Home, que ja doncs, es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
1: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models. Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això ja com a excentricitat va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hornfleisch, que era un inventor i també sobretot era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius sí. hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una empresa de crear, doncs, coses per festes.
1: Què et porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
3: doncs,
1: eh?
3: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
1: amb
3: vàlvules.
1: Aquells de galena, no? Aquells,
3: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors sí. Era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula, a veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant,
0: a part d'això s'escalfen, que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és un altre, a part s'escalfen.
1: Aquest, sí,
3: bueno,
1: aquest sí que et fregia sí, el cervell. Sí. Aquest.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno.
1: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament. Quina
3: clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular. Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Hornfleisch sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè, o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
1: Sí,
3: eren
1: sí.
3: Mobles, per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Per fer una idea, bé. Era com... Sí?
1: Un armatoste guapo, eh?
3: Maco, un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 km, que ho havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. però tot i això la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
0: Com anava?
3: Bueno, no, no sé, però 20 hores amb, amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
1: molt bon millor...
0: Sí, de pila de petaca, eh?
1: Molt sí, clar, més que un Aquest Gear, eh?
3: Pilote. Sí,
2: i tant, i tant, i tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
1: També, efectivament. També. Sí, sí, sí. Val, i veus aquest senyor?
3: No, no, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les, entre, les, entre, entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus on est, què estàs tocant. Pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot, tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els, els altaveus dins del casco, era bastant molest. Sí, com molt molest.
1: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí. També s'ha de dir que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Ah. Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
0: És a dir, tu havies d'estar mirant permanentment la, allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, doncs... Pues...
0: Quan et giraves ja perdies, ostres.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: I tot i així, i tot i així dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot no semblava, tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que tot i la gran campanya de venda del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar un... Bueno, va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret del... la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això, la curiositat
0: d'avui. Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita... Aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar... Sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
3: Ah, ja.
1: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, què? Prou bé. Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
1: Animem a tots els oients a buscar-ho i i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, del, com era, Radio Hat, no?
3: Radio Hat, sí, Radio Hat.
1: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
3: El nom comercial.
1: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
1: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radiohead.
1: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra, no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei, escuchadme. Me habían secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo de puta.
5: La música que necessites.
6: 54.6 FM.

Molt benvinguts. Molt benvinguts sigueu al nou espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de disco Josep Pons, un servidor. En les vies dels aparells del comandament del so, allà el César Escobedo. Ja anirem per posar la primera gravació del programa d'avui.

Començarem amb el ritme del tango habanera. El títol és Cielo Azul i el compositor és el Bonet de Sant Pedro, el famós mallorquí Bonet de Sant Pedro, que amb el seu conjunt. I aquí destaquen tots els instruments musicals que tenia el seu conjunt, sobretot un violí famós d'un senyor que es deia Vilàs de Cognom, que el seu violí era considerat el millor d'Espanya de música lleugera en aquells temps. Doncs el tango habanera es titula Cielo Azul i és de gravació de 1944.

I ara vindrà una folclòrica famosa, la Juanita Reina, de moltes gravacions i també artista de cinema, que en aquelles pel·liculetes d'aquells anys 40 dava a conèixer les seves melodies. I ara em porto una d'elles, que el títol és Ai, Macarena, que aquesta gravació és de 1948 i dels famosos autors Quintero, León i Quiroga.

I ara, de la vocalista folclòrica, vindrà la vocalista del Hot, l'Alicia Palacios, acompanyada per l'orquestra barcelonina Plantación. I aquí la porto amb un tema que ja dic, de tipus jazz, que el títol és Muchacho Tímido, del compositor Josep Casas Auger. Aquesta melodia pertanyia a una pel·lícula que ja s'ha perdut la mena perquè es va perdre en els incendis dels estudis Orfea, que es titulava Viviendo al revés. Crec que no hi ha còpies. I estava interpretada, entre altres, pel famós Fernando Fernán Gómez. Doncs ara recordarem una melodia d'aquesta pel·lícula que el títol és Muchacho Tímido, com havia dit abans, i la veu de l'Alicia Palacios.

En aquells anys 40 es tenia molta roba i per tornar a usar després. I hi havia un producte que era molt famós, que ja crec que ara això ja no existeix perquè ja no es tenyeix tant, que era els tintes Iberia. I van treure una melodia de propaganda. Ara la sentirem. El vocalista era una famosa veu de la música lleugera d'aquell temps, que era en Manuel Gozalvo.

I ara passarem a recordar un retallet de la història, d'aquells discos vinils que tinc jo de 45, que ens va fent esment del que passava en aquells anys. Aquí, en aquesta gravació, és del període que va de 1929 a 1940. Ara ho sentirem.

I vindrà seguidament un fragment de l'òpera La Traviata, d'en Giuseppe Verdi. En aquí vindrà la Irene Mingini Cataneo, que era una mezzo-soprano famosa en aquell temps, que era la mezzo-soprano, era com si diguéssim un entremig entre una cantant soprano i una contralt. Més o menys era això. Doncs ara recordarem aquest fragment, que aquí la mezzo-soprano va acompanyada d'un coro.

Una veu dels Estats Units, en Vaughn Monroe, en qui s'interpretarà la melodia famosa del Blue Moon, la Lluna Blava. Aquesta melodia va sortir en 1934 del compositor Rogers, que va tenir molta fama i encara avui el dia es va interpretant en les diferents corals. Doncs ara, aquesta melodia del Roy Rogers la sentirem en la veu d'en Vaughn Monroe.

i passarem a recordar una coral famosa a Argentona, la coral Cantidort, que jo tinc un vinil de diverses melodies de les que va gravar en el seu temps. I anava aquí en aquesta que presentaré ara, que és la famosa Llevantina, la sardana del Vicenç Bou, que la coral Cantidort va acompanyada de la copla daurada. Doncs molt popular aquesta sardana. I sobretot el Cantidort, que era dirigit per el mestre Suari.

Oh, Pepe Mairena és el que ve seguidament, que va tenir un gran èxit amb una melodia que va gravar en l'any de 1955, Mi perrita pequinesa, que era peça obligada quan va sortir i va estar de moda en les sessions dels discos dedicats de les emissores. El Pepe Mairena, que no faltava, doncs ara el recordarem.

Anirem cap a l'Argentina. Valdo Campoamor. Valdo Campoamor, un cantant de tangos argentí, però ja després d'en Gardel. Aquest cantant va ser famós en els anys 60 i 50 també. I ara el portaré a un tango que es va interpretar molt i molt agradable de sentir. Adiós, marinero. Recordem-ho.

l'orquestra del Xavier Cugat, que amb els seus ritmes llatins triomfava en els Estats Units, sobretot quan estava de fixa la seva orquestra en l'Hotel Astoria de Nova York, que va fer moltes gravacions, i la que porto ara és una d'elles, una rumba guaracha titulada com Maracas, que les maracas eren aquells instruments d'agafar el ritme.

I fins aquí el programa d'avui de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques. En les vies del comandament de so hi ha hagut el César Escobedo. Una salutació a les emissores que també passen aquest programa i ja ens tornarem a trobar en propers programes. Fins aleshores, adeu-siau i que us vagi bé.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida amb 16 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves a secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: Mm-hmm. I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys... que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
1: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
1: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part d'adolescent, o sigui, ja... Quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a veure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no? Això,
1: sí, està molt naturalitzat i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
5: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
5: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
5: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
5: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
6: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
6: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
6: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
6: No.
0: No vibres.
6: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
6: Jo crec que no. En aquestes edats, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, a ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No. Ara t'explico.
0: O què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
1: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
1: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
6: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta, aquesta feina, eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
7: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
8: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
9: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
10: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
11: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
12: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
13: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
14: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
15: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
16: La majoria encara no ho tenen clar.
13: No tenen clar el que volen ser de grans.
17: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
18: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
19: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
13: Doncs el no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.

0: vols estudiar, penso que no.
1: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
0: Jo crec que seria important, però més endavant, més el batxillerat i això. Quart, encara no cal.
2: Oriol. Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepareix per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
3: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
1: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
4: No. No? Jo crec que pot ser molt...
1: O sigui, tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
4: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
1: Què els dius, en aquest cas?
4: Jo no els dic. Aquesta gent? Sí. No els dic, res, els dic. Pues...
1: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
4: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
1: amb 16 anys,
4: 14 anys, 14 una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
1: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos... Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
2: No.
1: Oriol?
2: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes, així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
1: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
4: Que em fes feliç,
1: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
3: Jo les dues coses.
2: Sí.
1: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
3: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
1: Endavant.
3: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
1: clar,
3: la veritat.
1: I tant, i tant.
3: Tenim un problema, la veritat.
1: Sense tu has dit que... Sí.
0: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira, clar, millor.
1: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
3: no.
1: igualment?
3: A mi m'anima igualment.
1: Ho teniu claríssim, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i, per tant, assumiria una part de culpa, a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
0: Bueno...
3: Depèn. No massa.
2: Depèn.
3: No, no massa.
1: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
3: Sí.
1: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
3: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
1: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint,
3: no? Sí, per exemple,
1: no?
3: Hi ha l'optativa de periodisme. Hi ha l'optativa de periodisme.
1: L'estàs fent?
3: Sí.
1: Epa.
3: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també

0: i alemany i francès.
1: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
0: Sí,
1: no? A
0: de llengües també...
1: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
2: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin temes... O sigui, bueno, que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent?
1: Uh-huh.
2: Llavors, això almenys...
1: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
2: El meu motor de decisió.
1: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feina.
3: Sí, sí.
1: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no molt, sé si és just, tampoc.
3: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
1: Uh-huh. És una carrera complicadíssima,
3: sí,
1: a més.
3: És molt, clar, difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
1: I molts però anys, molts molta dedicació.
3: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que... fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
1: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
5: Sí.
1: Ho has viscut, ho has vist.
5: Sí, jo penso que sí, perquè ara quart ens ho estan dient molt. Uh-huh. I molta gent vol fer el científic perquè, no sé, ideal mito, com que si fas el científic o al meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
1: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
5: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
1: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
6: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
7: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
8: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
9: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
7: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
8: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
6: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
10: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
7: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
8: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
1: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
3: Bueno.
1: Esteu d'acord amb les coses que deien?
3: Sí.
0: Sí? Totalment, totalment. Sí.
1: Sí, sí, sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
0: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
3: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
1: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, eh? Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
5: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
0: l'entremig
5: diferents. Sí, exacte.
1: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
3: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil, i, bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
1: Són oficis que són necessaris, no?
3: Sí,
1: són
3: sí,
1: feines...
3: o sigui, és...
0: De que primera necessitat.
3: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
1: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
3: clar,
1: tant, clar. Us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi, o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
0: No necessàriament,
3: no.
0: No?
3: Jo crec que no.
5: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànica, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
1: Kai, tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
2: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
1: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
0: Sí, sí.
1: I com sempre diem...
0: Em fa por a mi també, eh?
3: Sí, sí.
1: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
0: Que l'obri ell.
3: Espero que no m'ha sentit res a la cara,
1: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
3: A veure...
1: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
2: És de paper.
1: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després.
3: Vale.
1: Pots llegir a veure què diu a l'interior?
3: Missatge secret. La Bruna és la que és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit d'estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
1: Ai, les famílies, eh?
3: Jo sé com solucionar-ho.
1: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
3: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
1: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
2: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes per avançar com a societat.
1: Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no?
3: Sí.
1: L'animaries claríssimament.
5: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
0: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent que s'hi pot trobar amb un dilema així?
0: Sí. I vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
0: Eh?
1: Drama, no? Per la família.
0: Dilema, un drama, dilema.
1: Clar.
0: I la família fa el que pot per pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció o diries...
0: No. Davant. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final... Per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
0: Per un pis.
3: Jo depèn. Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
3: Vale,
1: la meva és que viatjar és una merda.
3: Opa. Oh.
1: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
0: Ha passat,
1: doncs,
0: eh?
1: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
3: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
3: doncs
1: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
3: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
3: Sí.
1: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim. Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
3: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina tu, eh?
3: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors, un cop tingués més diners, tipo, així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
5: Jo 8 hores al dia. Perquè...
1: Tens claríssim això,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaria en disputa constant.
5: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
5: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els és igual, i això no.
1: I què no toleraries de cap manera? Si... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
5: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
5: Sí, sí.
1: Ferran,
0: a veure.
1: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
0: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
0: Mai?
1: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
3: Això és una relació?
1: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
3: Ah, bueno, clar, distància.
5: Sí.
1: Tu, Ferran, què?
0: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada i de poc prestigi.
0: Sí.
1: Bueno.
0: Però, clar, al final és lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
0: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
0: Correcte, si a ella li ha de viatjar molt...
1: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
0: Clar,
1: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
0: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
2: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
2: Sí, jo crec que...
1: Que bonic,
2: això. Amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
2: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
2: Sí.
1: O sigui,
2: i que perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
3: Vale,
1: voleu.
3: Però veure, ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
0: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
3: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
3: Que et fiquessin... amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res, ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida. Eh?
0: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan, quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, no, no, això és meravellós.
0: Jo no podria.
3: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu fas, tipo, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones o te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
3: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
3: per
1: eh?
3: Amb ella
1: Oriol.
3: Per amb ella anirà.
0: A mi, Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
3: Vale, va, vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
0: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè aquest, tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no, que després ja se'n van cap a la universitat, o fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no, pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
5: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer, doncs...
1: Acompanyar-lo, no?
5: Sí.
1: Donar-li suport.
0: Clar.
1: Sí, sí, sí. Imagino també. Que també, no?
3: Bueno, sí. És que... Aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
3: Si me ve, si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè, perquè deixo els estudis, doncs pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
0: però
3: diu...
0: pensa que és major d'edat, eh?
3: Bueno,
1: bueno
3: o no...
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és quan s'acaba la secundària.
3: Pot deixar l'ESO.
1: Llavors, clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
3: sí,
1: les famílies, eh?
3: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu... Jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, endavant. Jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és... que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
5: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
5: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent... Ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Oriol.
3: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
1: es
3: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai.
2: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
0: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys. No, el que, el, bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
0: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
0: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'Hora del Pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
3: Ràdio Argentona.
4: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
3: Ràdio Argentona.
4: Els millors èxits.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on podria.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

menja, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investiguen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptos.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

Malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida, com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna, i si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. Ens sobra informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jou López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs avui parlem amb la Jou López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte, i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jou?
4: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Mm-hmm. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien, això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades és un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
2: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
4: Totalment.
2: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent, no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social. No?
4: Totalment.
2: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
4: Mira,
2: des de la teva òptica,
4: des pobreta. De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, O sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir. No, això no és important, home.
2: Ah, sí. Ho he sentit tantes vegades.
4: Si t'ho dic, és que per mi és important. Això és psicològic, també.
2: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
4: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè, clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
2: ens cohibeix la bata, el tot.
4: Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
2: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jou López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
4: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
2: Que veus?
4: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc 50-anyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49 i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
2: No.
4: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar i les dades que vaig trobant malauradament a vegades són esgarrifoses.
2: Què dius ara?
4: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
2: Què m'has de dir?
4: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
2: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
4: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer... La vam fer amb dones de menys de 45 anys i ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
2: Mai.
4: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
2: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
4: Totalment,
2: no?
4: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Dios. Sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment... Perquè ningú, per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també. A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
2: També en parlarem.
4: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove, l'endometriosi és mateix. Clar, que també és una malaltia que té una prevalència... Té una prevalència, l'endometriosi és més alta que la prevalència del Parkinson, I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
2: Més alta que el Parkinson?
4: Sí, hi ha una prevalència.
2: Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
4: Totalment.
2: Dificulta el fet de tenir relacions.
4: Després,
2: amb la menopausa, encara et dificulta més.
4: Sí.
2: Per favor.
4: No hi ha investigació en aquest.
2: No hi ha investigació.
4: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
2: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
4: Exacte.
2: Per tant, guarint-se, cuidant-se, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
4: Totalment. Totalment.
2: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidadores del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
4: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt de si són, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara ja la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. El mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això, o necessiten això, o necessiten allò.
2: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del...

0: hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar sí. que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequetat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
1: No, i la libido. Totalment. Que toquen i dius, ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
0: Totalment.
1: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et sí. pot produir, sinó orall.
0: Sí.
1: I pensava, mare de Déu, senyor.
0: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
1: És impossible.
0: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
1: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
0: Totalment.
1: Ara tinc una dona, sí. a la qual adoro, sí. m'ho pregunta sovint, exacte. Com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de sí. menopausa,
0: sí.
1: et diuen que com a molt dos dies.
0: Totalment.
1: Dos dies en tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
0: Exactament.
1: Entendria que no la donguessin.
0: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase que és la menopàusia que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
1: Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys,
0: sí.
1: que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa...
0: Exacte.
1: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
0: Totalment.
1: Per què?
0: Mira, l'altre dia...
1: Tinc la teoria, però mira-se la teva, que...
0: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopausia, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, hi ha moltíssima feina abans. Realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
1: Vale, descansem, dormim, després és que això també és una entelèquia.
0: També costa, sí.
1: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
0: Totalment.
1: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que no sepais què hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
0: Exacte, això és el que no s'ha de
1: fer. Haga usted meditació. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell so blanc?
0: Sí.
1: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
0: Sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic.

0: Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopàusies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades,
1: ostres,
0: han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopàusia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè primer ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopàusia, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
1: Sí, a tope.
0: Saps? Aleshores el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... A l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol. El sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la vas segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
1: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
0: Sí, sí, de xòfer.
1: De xòfer,
0: sí, sí, clar. Sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
1: Sí, totes.
0: Una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar, o sigui... m'he après lo de delegar en la família d'una manera, bueno, jo crec que saps? Talibán.
1: Avui anirà el teu pare a buscar-te.
0: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo ja sopar molt d'hora perquè, si no, em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que... La majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... Tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
1: Verduretes.
0: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femapzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xawanda funciona molt bé...
1: La xawanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parla...
0: Un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
1: La baixen de
0: la
1: cop,
0: baixen
1: no?
0: De cop. Jo això ho vaig veure... La xawanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
1: sí.
0: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
1: Sí.
0: I això era molt curiós. Amb la xawanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
1: hipertiroidisme
0: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
1: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi usted la mascarilla,
0: totalment.
1: No? Això t'ho he llegit a tu, em
0: totalment. Sembla. Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
1: Resetémonos.
0: Sí. Primer em cuido a mi i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
1: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones, perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan... Però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
0: Sí, totalment, totalment.
1: No? Segurament el teu canvi de feines va ser... circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
0: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones amb menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones, i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres, perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
1: Ui, sí.
0: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no?, que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
1: O no.
0: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno...
1: Bueno, és que si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que vols que et digui, eh?
0: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyor que dius, bueno... Pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
1: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
0: Sí.
1: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que serà cert, totes aquestes han anat fent Mònica Terribas, no?, han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
0: totalment.
1: Que el jovent no té models. Hem de generar models nous.
0: Totalment.
1: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, als que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt, permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides, i pensen la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, la mort súbita del clítoris. Sí,
0: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa, i quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
1: I tant.
0: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
1: Va trobar-ne?
0: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
1: Sí, però no va trobar en aquell moment, perquè
0: bueno,
1: hi ha un...
0: Bueno, va costar, sí.
1: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, no et quedaràs embarassada, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia. Totalment. Hi ha moltes llibertats.
0: Moltes, si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no, en polítiques, que la majoria arriben a liderar el que, els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
1: La vergonya.
0: Saps? A vegades, abans... el físic t'importava molt. Ara t'importa el que et doni la gana, que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
1: Sí, però he vingut així perquè em dona la gana.
0: Perquè em dona la gana a mi. És que,
1: hi ha una reivindicació que és molt xula.
0: És molt xula. Es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això, jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
1: Sí,
0: perquè positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
1: Masculina,
0: dius, no, no m'interessa,
1: molt masculina.
0: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
1: Perquè és un món en femení.
0: Exacte, en femení.
1: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem. Posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
0: Sí.
1: Perquè crec que el món sense el 52 és dolent, però sense el 49 o 48 també. No ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jo dels 20 anys? Si poguessis dir-li alguna cosa.
0: M'encantaria dir-li que no tingui por.
1: Eh que sí?
0: Sí.
1: Jo també.
0: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia, si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot. Saps?
1: Sí.
0: Si no t'aprimes amb menopàusia és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jo, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
1: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
0: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta. O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió... amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc. Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt. De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones. I crec que és important que... reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
1: Sí, perquè després transpua, no? I aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens en tu mateix.
0: Sí,
1: no?
0: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena... tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amables. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
1: Doncs amb aquest bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat. Som capaces de fer-ho i, bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic i que no ens tirem enrere. Jou, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
0: També.
1: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Jou.
0: Totalment, gràcies a tu, Charo.
1: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo. Una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa humor, que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
2: A mi em sembla fenomenal.
1: Tot meravellós.
2: Tot.
1: I avui explica'm, avui i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
2: Doncs jo vinc a cremar.
1: Molt bé.
2: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
1: Ens ha carregat, sí.
2: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
1: Sí, més pausadeta.
2: Sí.
1: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
2: 100%.
1: Ah, que no?
2: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat.
1: No,
2: l'humor per a mi és com l'últim estat de, vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
1: S'acabó.
2: Sí.
1: Qui pogués. Vinga, i avui...
2: Avui comencem
1: i obrim...
2: Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bueno... Bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale? Que és el concepte de la girl boss, ¿vale? Que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale? Sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
1: Mentira.
2: És la dona empoderada. Sí, bueno...
1: Però a veure les aigües com les meigues.
2: Claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o alguna cosa així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperio millonario, no? Va passar des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga crec que era de coses per dones, tipus complements, roba i demés, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
1: Bella.
2: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària,
1: coses,
2: no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes.
1: Tenen temps, eh?
2: Sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental, no? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
1: Sí, una Nancy?
2: Sí, de carne y hueso.
1: De carne y huevos, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
2: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
1: Claro. Ah, era la condició aquesta, però això no...
2: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre i persona que se cuida, llavors, clar... Així, a priori, la Gelbos ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
1: Vols
2: això.
1: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, perquè no lo veo claro.
2: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
1: Vinga.
2: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una Gelbos.
1: Què em dius ara?
2: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
1: Sí o què?
2: Mira, jo, o sigui, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé. Ho peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. Soc, o sigui, a nivell laboral, un 10, ¿vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
1: A Barcelona?
2: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
1: Jo no.
2: Jo sí, perquè sóc una Gelbos.
1: Ets una Gelbos,
2: eh? Sóc una Gelbos.
1: Arribes que... i veus, no et contractem per no res, eh?
2: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia Gelbos.
1: Transpues
2: Gelbos. Tu me hueles. Tu sí. Dius, bueno, ah, una Gelbos pel carrer.
1: Olora bé, eh? Sí. Com una Gelbos de veritat.
2: Sí, sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale? Clar.
1: Olfactivament també.
2: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a qualsevol cosa. Sí. Claro. Què més faig? T'explico, és perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no? Sí, sí. De Gelbos. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una Gelbos jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates... amb tot, ¿vale? Amb tarotistes si fa falta. Jo
1: també,
2: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
1: no, un si poc
2: una
1: ONG, temps.
2: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... I dic, sí, vinga, sanem, sí, que les Gelbos tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
1: Que... Sí, és complicat. Home, a mi em costa ser mala mare i ser mala comunicadora, imagina't.
2: Clar, no, és que és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat tots a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
1: Home!
2: Sí. Perquè a mi, no, jo, mira, sóc una Gelbos una mica analògica.
1: Ah, sí, ets una mica boomer, eh?
2: Sí, sóc una
1: és que
2: boomer.
1: tira.
2: Sí, sóc una mica especial.
1: Estrenin, sí.
2: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
1: També?
2: Sí. Pinto
1: ceràmica?
2: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé. Ah. Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una Gelbos vacia. No. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
1: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem abans la secció.
2: No, ja... És que, bueno... Gelbos, ho sento, és perfecció. És perfecció, saps?
1: Sí,
2: i estic superempoderada, o sigui, la gent em veu pel carrer i diu, sí, em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps?
1: Olora el respecte,
2: i la por, total. També faig una cosa que és cuidar. Perquè, clar, el sistema ens demana, no?, quan ens van dir, bueno, podeu ser Gelbos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no?, domèstiques, perquè ho fa tot una Gelbos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, ¿vale?, però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
1: Oh,
2: ¿vale?
1: Important.
2: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale.
1: 63
2: tinc
1: plantes?
2: Tinc 63 plantes,
1: els
2: sí.
1: Els hi cantes?
2: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
1: però
2: tipus
1: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
2: bueno,
1: Gelbos...
2: l'àrea del, els hi poso música. Jo els hi canto por soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
1: Però ho has vas
2: però,
1: entrenant.
2: Bueno, sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bo, també, saps?
1: Tan o sigui, plants bo!
2: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
1: No, però
2: que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, eh? És el que fa una Gelbos, clar.
1: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
2: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
1: No se m'acord.
2: Dormir bé, Charo, perquè clar, todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
1: Clar,
2: no això,
1: et dona.
2: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una Gelbos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
1: Hashtag Gelbos a tope.
2: claro, és que clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar. O sigui, quan no és una cosa, és una altra, coses noves.
1: Jo ja m'estic cansant, de
2: sentir-te. Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta gelbo se'ns han oblidat una mica lo bàsico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps, no hi ha temps.
1: No, tu deus cagar i deus fer més coses.
2: Clar, aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto.
1: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
2: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
1: Sí, clar, però...
2: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
1: Home, però
2: el
1: lavabo...
2: No
1: sé, no
2: hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets una gelbós, no pots perdre el temps.
1: No, jo ho entenc, però...
2: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
1: És que has de llegir, tu també llegeixes.
2: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan no. Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo un llibre, evidentment. No puc estar sense produir, no?
1: La Ilíada sense... no seria la teva lectura.
2: No puc, no puc.
1: No pots?
2: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
1: Hot yoga?
2: Sí, clar.
1: Home, que és el yoga caliente?
2: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
1: Perdó,
2: és que...
1: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts
2: i fan
1: graus?
2: I fa molta calor, sí. Fiquen a tope la temperatura.
1: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
2: Ho cremem. Sí, sí, sí, sí.
1: No, t'ho dic
2: sí,
1: perquè...
2: Sí, sí, sí, totalment.
1: Companyes i algú... Ai, podríem fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
2: Hot fogot, total, m'encanta.
1: Hot women.
2: Fogot yoga.
1: Hot women.
2: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopausa viviu amb un hot yoga constant.
1: No sempre.
2: Això que us aporteu, Això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, al mes.
1: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
2: Clar, bueno.
1: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
2: acabat. Clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del gelbós, perquè tu pots ser una gelbós, has de ser una gelbós, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
1: Alguna no, has de tenir ser... moltes.
2: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
1: Ah, collons. Clar, sí.
2: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència. I és molt esgotador.
1: No,
2: vale?
1: Sí, esgotada,
2: o sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de gelbós.
1: Ah,
2: jo
1: mira-la.
2: No vull ser una gelbós.
1: Ja no vols més, eh?
2: Jo ja no vull més. Jo vull ser una gel, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
1: A mi una gel i el bosc que sigui
2: una altra. El bosc m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
1: O
2: que
1: bons que són.
2: Jo vull veure, jo que sé, una isla de les tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... una ha de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
2: sí. És esgotador.
1: Sí,
2: És
1: hi ha una opció, També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
2: Sí,
1: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
2: Per això estic esperant...
1: Estàs esperant amb candeletes...
2: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
1: molt
2: vamos,
1: bé.
2: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
2: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí,
2: vale?
1: La veritat és que sí.
2: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
1: Sí que és
2: spoiler,
1: veritat,
2: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
1: Bueno, és que,
2: per
1: clar,
2: sobreviure, perquè clar...
1: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
2: clar,
1: que dius, per què?
2: Clar.
1: Dona meva, si no han posat ni els carrers.
2: Ni els carrers.
1: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
2: ja,
1: a les 6 ni
2: el... Ja han fet el
1: ella
2: xoc.
1: Ja ha fet els 300 sí, sí. quilòmetres que has de
2: I
1: fer
2: tant,
1: amunt i avall.
2: I tant, els 10.000 passos...
1: Després les veus en el...
2: clar.
1: Allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyes perquè...
2: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
1: No hi ha dona temps. La vida.
2: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
1: Què és una skincare?
2: Una skincare, sobretot a les cremes que se suposa que ens hem de posar, d'acord? ¿Vale? per envellir dignament. Ah, skincare. Skincare, cuidado de la piel. Ah, que si bé. Lava, que si tónico, que si el anteojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida... Són set passos, bueno, niacidamida. Va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues...
1: Jo pensava que estaves parlant en japonès, així de mida.
2: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
1: Ah, les coreanes.
2: Les coreanes, com que tenen aquestes pells...
1: Però
2: doncs
1: tenen les pells de l'ADN, no?
2: Clar,
1: no,
2: però això no ens ho expliquen, Charo, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
1: No està... Si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no és sa, estimada meva. No. Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una galbós, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traig de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
2: Sí.
1: Correu massa i us han enganyat.
2: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
1: Clar.
2: No és més, perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, és un... Se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors és una trampa. És una trampa, hi ha una part de... La lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia moriràs en el intento, saps? Clar. O nunca serà suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
1: Sí, senyora.
2: I ja està. I ja està. Doncs
1: pues escolta, ja
2: a la foguera
1: està.
2: El carnet d'aquell bosc.
1: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
2: Això
1: jo
2: mateix.
1: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
2: No.
1: Que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
2: Farem una foguera i cremarem.
1: Cada mes cremarem coses que
2: sí,
1: no ens fan.
2: Sí, els mites. O sigui,
1: ai, per favor, sí.
2: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
1: I ens queda molt per fer.
2: Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de... fer, ser, per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
1: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
2: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monòlogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
1: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
2: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
1: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa, escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu, si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i el

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: tuyo.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: A la final del Mundial, de moment 0-0, minut 82, Francesc Ripoll.
1: Recte final del partit d'aquesta final que s'està disputant a Nova Jersey. La selecció espanyola està tenint les ocasions més clares del partit. L'Argentina ni tan sols ha xutat a porteria. Si en 7 minuts més l'afegit això no canvia, la final anirà a la pròrroga.
0: Aquest Mundial reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Marc Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel a Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialt i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continua en condicions de propagació elevades el foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània, Israel, País Veí, amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. Al Segrià, l'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. Demà també podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i de moment només es recuperaran la normalitat 2 finques. La Generalitat calcula que la resta encara hauran d'esperar setmanes perquè els tècnics continuen comprovant l'estabilitat del terreny.
1: Esports. A banda del Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França, l'esprint amb Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha d'abandonar la ronda francesa. I en Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria de líder Kimi Antonelli al davant de Leclerc i Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, el Segrià i el Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Demà començarà amb sol, amb més sol, només amb alguns núvols baixos al Delta de l'Ebre. A la tarda es poden superar ja, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts a les 11, benvinguts, us acompanya Sara Riera. Com dèiem, en joc des de les 9, aquesta final del Mundial de Futbol que estan jugant a Nova Jersey, Espanya i l'Argentina, i de moment Francesc Ripoll 0-0, eh?
1: Sí, i falten només 4 minuts per arribar al minut 90, al 45 de la segona, i això vol dir que a falta del temps afegit, si no hi ha cap canvi al marcador, el partit es decidirà a la pròrroga. Ha estat un partit molt igualat, sobretot a la primera meitat amb Espanya dominant el joc, però ja la segona meitat el domini de la selecció espanyola ha estat cada cop més clar i més evident. De fet, totes les ocasions que hem vist en tot el partit han estat del bàndol de l'equip de Luis de la Fuente, per exemple, amb xuts de Lamin, d'Oyarzabal, de Cucurella, de Baena, de Cubarsí i de Pedri de Ferran, dos jugadors blaugranes que han entrat a la segona meitat. Quatre catalans han estat titulars. Estem parlant de Cubarsí, de Dani Olmo, de Lamin Yamal, tres del Barça, i també de Cucurella, jugador del Madrid. I així ho estem vivint a la transmissió que està fent Catalunya Ràdio en el programa especial El Club de la Mitjanit.
3: La zona interior, encara que en propi la selecció espanyola, la porta per Rodri, Rodri cap a la porta.
4: L'Argentina ja no intenta ni tan sols sortir des del darrere.
5: Sí, la llença, sí, sí.
4: Diu la penja.
3: Pivota cap a la punta esquerra i arribarà Nico Williams, que evita que marxi per la línia lateral. Enrere cap a Cucurella. Cucurella més enrere. Rodri. Rodri, zona tres quarts a l'eix. Cap a Pedro Porro. No, volen precipitar-se.
4: Dos minuts pel final.
3: Rodri, obertura a la banda esquerra, punta esquerra, la rep Nico Williams. Enrere cap a Pedri, Pedri controla, se'n va cap dins, pilota per Cubarsí, que guanya alguns metres. Cubarsí, és Merino, interior de l'àrea, volia combinar amb Ferran, s'ha equivocat, però torna a recuperar la selecció espanyola. Pedro Porro, cap a Lamín, Lamín fa un amaga, se'n va cap dins, fa un retall, mitja volta, encara Lamín, fa un altre retall, combina amb Rodri, al balcó de l'àrea, l'obre a l'esquerra, el vèrtex esquerre, i troba Nico Williams, se vol fer jugada individual, encara Nico no pot desfer-se.
2: Anahuel
3: Molina... i la té la selecció argentina, que li dura...
1: Doncs passen els minuts i falta minut i mig a l'arribar al final del partit. De seguida coneixerem el temps afegit amb les seleccions, ja que han fet els seus canvis. Tot apunta que anirà a la pròrroga. Espanya 0, Argentina 0.
0: Doncs en aquesta final del Mundial que s'està fent a Nova Jersey, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha saludat el president espanyol, Pedro Sánchez, el rei d'Espanya, al començament d'aquest partit. Trump, que ha mantingut moltes discrepàncies públiques amb Sánchez sobre la contribució a la defensa europea, per exemple, ha encaixat la mà a Sánchez i també al rei d'Espanya en aquesta llotja a l'estadi de Nova York, darrere d'un vidre blindat. Tots ells han intercanviat unes breus paraules abans de seure, i Trump, com diem, ha compartit llotja d'autoritats amb altres dos anfitrions d'aquest Mundial. Són la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i també amb el primer ministre canadenc, Mark Carney, a qui divendres va amenaçar, per cert, d'imposar nous aranzels per no tenir prou cura dels boscos del seu país, perquè el fum dels incendis que hi ha hagut al Canadà estan contaminant els Estats Units i, de fet, aquests últims dies han amenaçat el partit, fins i tot. L'última vegada que Trump i Sánchez van coincidir va ser a començaments de juliol a la cimera de l'OTAN d'Ankara. 3CAT Info. 3CAT Info. I mentre estem pendents d'aquesta final del Mundial que s'està fent a Nova Jersey, encara us expliquem més qüestions. Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge a casa nostra. Una a Calella, al Maresme, ha estat un nen de 6 anys que s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat també mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ja ofegades 7 persones en piscines del país. A les platges hi han perdut la vida 12 persones. I demà augmenten a 37. Atenció, els municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del pla alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu del cos d'agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
5: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. I l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat. Ha cremat, de fet, 16.000 hectàrees ja en un perímetre de 100 quilòmetres. A més, les condicions de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores n'hi hagi se n'hi hagin d'afegir més. De fet, els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'Extinció del Foc.
6: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
7: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.400 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc és favorable.
2: És el primer dia que respiramos. És el primer dia que l'incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
0: A les pròximes hores, alguns dels veïns de les poblacions que s'han evacuat podrien tornar a casa.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara són les 11 i 10. Més qüestions. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten ara mateix cap hipòtesi. Alba Mor, Soses.
9: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP 7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser unes espai on sortia a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants, com a Aitona, i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: A Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí des d'on van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després d'aquest incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. L'home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home. La dona i el menor es troben en un lloc segur.

0: 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba. I el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondran amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
1: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària Iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que, gran contratemps per la Casa Blanca, van causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. I a l'Iraq, un altre soldat nord-americà ha mort i un altre ha estat ferit durant la detonació controlada d'un dron iranià. Washington reconeix 17 morts a la guerra i l'Iran més de mig centenar en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Alhora, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. En un context de guerra creixent, el president dels Estats Units ha demanat al Congrés que inclogui l'Iran en un projecte de llei de sancions que inicialment estava previst contra Rússia. I d'una guerra a una altra, ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, la manifestació que han convocat els colons hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició que està al govern. Sentim un dels manifestants.
1: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. A 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema de la convocatòria era de tornar de casa després de 21 anys, en referència a la retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc que dèiem signat l'octubre passat, que no s'està complint, una situació que desespera els gazians.
2: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: Per cert, que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha respost a l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, que estudia la possibilitat d'arrestar-lo si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Netanyahu ha dit que l'única intenció de Mandami és desviar l'atenció pública dels seus propis errors. El temps. Amanda N. Ramírez.
3: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.
0: Tresca Info. Ara passen 2 minuts d'un quart. A Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev i 120 drons, i ha tornat a demanar més suport dels aliats per la defensa antibalística.
4: Duja, Barcelona.
5: És molt...

0: És important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
1: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent precisament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
2: Veus això? Han impactat directament el metro. Déu meu.
3: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror, era un míssil rere l'altre, horrible.
1: La guerra també passa pel Mar Negre, on els dos països ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrulles i 2 vaixells russos. Des del Kremlin han respost disparant contra un vaixell de propietat turca i bandera de Guinea-Bissau que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev. Mentrestant, l'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb l'ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3Cat Info aquesta missió.
4: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
1: L'astral forma part de la campanya solidària Rumpa Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que està provocant aquestes apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I no deixem encara l'àmbit internacional. Al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupaca, a la serra central del país. El sisme ha destrossat també infraestructures i les autoritats n'estan ara avaluant els danys. És un sisme que s'afegeix ara als que ja hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat a Veneçuela, a Mèxic, a Guatemala, a El Salvador i a Xile. I més a prop d'aquí, a les illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, les han trobades a les costes de Formentera, de Cabrera i de Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des de principis d'any han arribat a les illes un total, atenció, de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Més qüestions ara quan falten 9 minuts per arribar a 2 quarts. La coordinadora salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir aquesta situació. Hi ha anat a veure-ho al Montseny la Marta Vallès.
6: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora salvaguarda del Montseny.
7: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
6: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
7: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
6: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
8: Quins instruments tenim ara? I les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
6: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
8: És el que diu la salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot, ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tots.
6: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
8: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
6: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
7: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
6: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
1: 7 persones detingudes i 14 més investigades per la seva suposada implicació en una trama d'extorsió vinculada a pàgines de contactes sexuals. Segons la investigació, els sospitosos contractaven amb les víctimes a través d'aquestes plataformes, recopilaven informació personal i les amenaçaven de fer-la pública si no rebien un pagament. En alguns casos, fins i tot les intimidaven, dient-los que enviarien sicaris als seus domicilis. Aquesta investigació va començar arran de les primeres denúncies presentades a Ciutat Real. La Guàrdia Civil estima que el grup criminal va arribar a extreure més de 126.000 euros en efectiu de caixers automàtics situats a les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona i altres punts de l'Estat. Un dels arrestats té nombrosos antecedents policials i judicials relacionats amb aquest mateix modus operandi. La causa ja s'ha traslladat a l'autoritat judicial, però la investigació continua en marxa i no es descarten noves detencions.

0: A Palma es va estrenar ahir una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que es va morir el 1997. Aquest recital també es pot veure avui a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Anem a Palma, Caterina Carmany.
1: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
2: Et posa germà, Déu deixar saliva dins la nafra i frescor del seu gran llavi, i la saliva m'inundar la sang, i em va néixer una veu plena de nius.
3: Sublimació de la cultura catalana mallorquina. I és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
1: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sant Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
4: Menjo silenci, la paraula neta. Mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
5: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: amb en França Ripoll.
1: Pendents de la final del Mundial, on acaben d'anul·lar un gol a la selecció espanyola per una falta de la resta dels esports. Destaquem la victòria de Remco Evenepoel a la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslovè mexicà Isaac del Toro. Podem sentir declaracions de Evenepoel.
2: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia he anat millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
1: La notícia està la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una fractura a la clavícula. De fet, degut a la gravetat d'aquesta lesió, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es farà els propers dies. A la general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Evenepoel, i 6 sobre el seu company Isaac del Toro. En futbol, el Badalona avui m'ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, y que arriba procedent del Deportivo de la Coruña.
3: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera, y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer, que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
1: En Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A la final del Mundial som a la pròrroga i encara amb un 0-0, Francesc Ripoll.
1: Sí, al minut 10 de la primera part de la pròrroga, Espanya 0-Argentina 0, això sí, els argentins jugant amb un jugador menys per l'expulsió d'Enzo Fernández al final del temps reglamentari.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa de l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Ara comparteixen tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Aquesta hora també us estem destacant que dues persones han mort ofegades a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló, a l'Empordà. Fins a les 12 també us explicarem que demà finalment està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Concretament són els veïns de dos dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. I Càritas, parlarem de Càritas Lleida, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent s'estan negant atenció a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real podria ser superior.
1: Esports. I a banda del Mundial, destaquem la victòria de Remco Evenepoel a l'esprint a la 15a etapa del Tour de França, on Vingegaard s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar.
0: I el temps aquesta setmana començarà amb més sol, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i amb més xafogor, intensíssima a la costa. A la tarda, sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i màximes molt, molt elevades, entre 35 i 42 a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de molta calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. I a aquesta hora totes les mirades estan centrades a Nova Jersey, on hi han disputat aquest partit a Espanya contra Argentina de la final del Mundial de Futbol, i que Francesc Ripoll encara està 0-0.
1: Sí, i és de la pròrroga aquest partit. Som al minut 101 de partit, a l'11 de la primera meitat de la pròrroga, 4 per arribar al descans. No es mou el marcador, Espanya 0-Argentina 0, ataca la selecció espanyola, i així ho expliquem a Catalunya Ràdio.
2: Per Lamine de primeres, de torna Porro. Porro juga a mig al camp la selecció espanyola. Subimendi. Cap a Pedri. Pedri l'obre a l'esquerra per Nico Williams, que s'acosta al vèrtex de l'àrea gran. La penja a l'interior de l'àrea, el cop de cap fora.
3: Merino, l'ha tingut Merino. El cop de cap ha passat i apana el pal a l'esquerra de la porteria del Vigo. Al moment Merino ha tornat a aparèixer en aquesta ocasió, però no ha acabat en gol.
4: I això acabarà com acabarà, tot pinta que acabarà en victòria d'Espanya, però per les xarxes, remenant una mica reaccions, l'afició espanyola, també mitjans espanyols, indignats amb el gol anul·lat per falta de Merino. No
1: la veu. I aquest gol que explica el Sergi Camps és un gol que ha anul·lat fa només uns minuts a Nico Williams per una falta prèvia a Merino. Recordem que Anglaterra està jugant amb un jugador menys per l'expulsió d'Enzo Fernández per una falta sobre Pau Cubarsia, el temps afegit ja de la segona meitat, tot plegat en un partit on Espanya ha estat molt superior a la selecció argentina, que ni tan sols ha aconseguit rematar a porteria. Mentrestant, Espanya ha tingut ocasions de Lamine, Oyarzabal, Cucurella, Baena, Pedri, Cubarsí, Pedri una altra vegada, i també Ferran, i era aquesta de Miquel Merino que explicava el Sergi Andreu. I per saber com s'està vivint aquest partit pels carrers de Barcelona, podem connectar amb Oriol Rodríguez. Oriol, bona nit.
5: L'ambient als carrers, sobretot als bars, és de moltíssima expectació, evidentment, entre aficionats de la selecció, espanyola. De fet, en molts bars del centre estan replets de plans claríssims d'aficionats de la selecció argentina, com el bar on som ara mateix, on estan protestant ara una possible falta favorable a la selecció argentina, però també estan intentant...
1: Bé, la connexió amb Oriol Rodríguez després d'aquesta falta, possible falta sobre Giuliano Simeone, ja sentíem també l'ambient de fons als bars de la ciutat de Barcelona, tothom seguint aquest partit i també molts aficionats argentins veient amb nervi i amb expectació aquest tram final de partit. A punt d'arribar al descans de la primera meitat de la pròrroga, no es mou el marcador, Espanya 0, Argentina 0.
0: Doncs estarem pendents de com evolucioni aquest partit de la final del Mundial, on el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president Pedro Sánchez s'han trobat després de molts mesos sense fer-ho i s'han saludat. Trump, ja ho sabeu, ha mantingut moltes discrepàncies públiques amb Sánchez aquests últims mesos sobre, per exemple, la contribució a la defensa europea que està fent Espanya. Doncs bé, tots dos han encaixat la mà i també doncs han intercanviat algunes paraules. Trump i Pedro Sánchez estan compartint aquesta llotja d'autoritats al Mundial, a la final, amb la presidenta de Mèxic, amb Claudia Sheinbaum, i també amb el primer ministre canadenc, Mark Carney. I aquí, per cert, divendres Trump va amenaçar d'imposar més aranzels per no tenir prou cura dels boscos del seu país, perquè ja ho sabeu, el fum dels incendis que hi ha hagut aquests dies han contaminat els Estats Units i, de fet, aquests últims dies han amenaçat fins i tot aquesta final del Mundial. 3CAT Info. Situem-nos ara a Catalunya. Aquí dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment, per cert, onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny, ja han mort ofegades 7 persones en piscines de casa nostra i a les platges hi han perdut la vida 12 persones. Mentrestant, demà farà mig any que de l'accident ferroviari de Gelida, que recordem-ho, va desencadenar la crisi més gran que s'ha viscut mai a Rodalies, aquí a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va haver d'aturar i es van haver de revisar també totes les vies. Adif creu ara que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat avui a Catalunya Ràdio.
6: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un programa que s'ha destapat des de la batxilla de gent.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té ara mateix 135 trams encara amb la velocitat limitada. I el govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat ara un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Tresca Info. Ara falten 5 minuts per arribar a 3:15. Demà està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Concretament són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per mirar d'afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns la idea és crear un fons per cobrir les despeses derivades de l'allotjament. I atenció a aquesta notícia perquè Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, però assegura que la xifra real podria ser bastant superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
8: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
9: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4-5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinent sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i Guinea.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20, ara són 33 i ja hi ha, per tant, 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Civil a TV3.
11: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones que no estan autoritzades, unes mesures celebrades per molts banyistes.
12: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
13: Jo respeto, perquè no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc o deixar residus a la sorra, per exemple, també la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, al Baix Empordà, el reglament europeu preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que Palamós és de fins a 500 euros. Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. L'edició número 31 ha acollit 12 estrenes, una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas Fontàs.
14: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduard de l'Hostal és l'artista de la companyia.
15: Que les coses en la vida no van a ser com tu lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea, también para buscar una calma dentro.
14: L'Hostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
15: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
14: L'espectacle és una de les 50 de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
16: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquest espais ombívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la visita, doncs per nosaltres també és un orgull.
14: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
10: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
17: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior, de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres, començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passa un minut de 3:15. Les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió, un fet que ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. Sapiguem de més detalls en aquest reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical del Macià Closes.
18: Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques. Aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, que també destaca que la facturació ha arribat a xifres rècord.
19: El número de cooperatives va baixant, però també degut aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions, i pujant cada any.
18: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
19: Emprendre projectes de valorització de subproductes, intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector, grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
18: Afegeix un aspecte importantíssim en els últims anys, la gestió de l'aigua.
19: Donar suport a totes aquelles cooperatives que estiguen immerses dintre de zones on se va a fer la modernització de reg o a implementar nou reg, com és l'exercici.
18: Entre els objectius que té el nou Consell Rector de la FECAC, escollit fa unes setmanes, també hi ha la major participació de dones i joves en el cooperativisme. Sarroca, però, és realista pel que fa al relleu en el sector agrícola.
19: Se van incorporant, tenen ganes, igual que la gent jove. Ara, som els que som, no som més. I amb això coincidim homes, dones, joves, de tots. Gent que vingui de nou a fer de pagès, n'hi ha molt poquet.
18: La majoria de cooperatives agràries de Catalunya es concentren a les comarques de Lleida, amb un total de 57.

0: ja seguim endavant, falten 10 minuts per arribar a les 12. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a qui ha tingut accés a aquesta emissora i que preocupen els experts que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
1: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
2: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
1: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectiva és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minoartia.
3: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
1: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol, com dèiem, i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans i industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
4: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, sobretot a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3.
5: La Unió Europea ha tomado dos acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: Aquest informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La 15a edició de l'allanament de flamencs acaba amb 400 polls marcats per més de 200 voluntaris. La iniciativa se celebra des de fa 20 anys, sempre que les condicions de cria ho permetin. Aquest any la colònia ebrenca ha tingut una producció reproductiva habitual. Anem a la ràpida, ens ho explica tot plegat l'Ariadna Escoda.
7: El punt de trobada dels 240 voluntaris ha estat la partida de les Salines de la Ràpita, on s'han reunit en un corral unes 400 cries de flamenc. Dividits en grups, cada participant s'ha encarregat d'una tasca concreta que s'ha anat desenvolupant de forma coordinada. Així s'han marcat amb dues anelles i registrat les principals dades de cada animal, com és el cas de les mides de les ales i el bec. Després s'han alliberat. S'espera que en poques setmanes les cries comencin a volar i, per tant, emigrin cap a zones on les condicions tant d'alimentació com de climatologia els siguin més favorables. Francesc Vidal és el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
8: Després tenen un patró de moviments que és bastant erràtic. No és una espècie que tingui un patró de migració nord-sur, com per exemple una oreneta. No? Ara estos flamencs, quan començaran a volar, que tardaran setmanes, pues, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria, també poden anar cap a França, cap a Itàlia i cap a altres indrets de la Mediterrània. Bàsicament se mou per l'entorn mediterrani.
7: Fa més de 20 anys que es va començar a fer l'anellament de flamencs al Parc Natural i des de llavors l'organització comptabilitza que s'han marcat uns 5.000 polls d'aquesta espècie emblema del Delta de l'Ebre.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural, situat al sud de la capital, ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. Anem a València, Alba Barbosa.
9: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
10: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
9: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: I una darrera qüestió abans d'anar als esports. El president d'Hongria, Tomáš Cseukov, cessarà aquesta mitjanit de diumenge en les seves funcions després d'acceptar finalment la reforma constitucional impulsada pel primer ministre, Péter Magyar, que radica l'empremta de l'expresident ultra Viktor Orbán, vençut a les eleccions d'abril. Aquesta destitució del president, l'home fidel a Orbán i reticent a deixar el càrrec, era un dels punts principals del programa de reformes de Magyar. El primer ministre vol proposar la presidència d'Hongria a la campiona mundial hongaresa d'escacs, Judit Polgár, considerada la millor jugadora de la història.
6: Esports.
0: Francesc Ripoll, endavant.
11: Pendents d'aquesta final del Mundial, som ja al temps afegit de la segona meitat de la pròrroga. Espanya 1, Argentina 0. Ha marcat Ferran Torres el primer minut de la segona meitat de la pròrroga. I podem seguir així els últims minuts del partit.
12: Minuts ha consumit de la segona part del 5, que s'han d'afegir a la segona part de la pròrroga. Messi cap a la pilota, ben llarg, curta el primer pal, contra el xut, fora!
13: Per sobre el travesser.
12: Simeone, per sobre el travesser.
13: La clara aquesta, Doncs mira, Senesi en l'anterior claríssima, i aquesta de Simeone, els dos primers xuts de l'Argentina en la final.
14: Les està tenint l'Argentina en aquest tram final, el temps afegit de la segona part de la pròrroga.
15: No volen morir.
14: No, no, i si alguna selecció demostra que té capacitat de supervivència, és l'Argentina. Era clara aquesta opció per Juliano Simeone, el punt de penal, xutat per sobre del travesser en aquesta opció de les més clares de l'Argentina en tota la final, la pilota per Espanya.
12: Servirà de porteria la selecció espanyola. Poc més de 3 minuts i arribarem al final del partit, al final de la final, que de moment guanya la selecció espanyola per 1-0. Ara la té Pedro Porro, que hi posarà un punt de calma. Un punt Tagliafico anava per terra, s'ha aixecat de seguida Porro, pilota llarga. La tallarà, però, Medina.
14: L'Emili li ha presentat la profunditat quan segurament era més intel·ligent venir a jugar en cura. Ha perdut la pilota Espanya, la té el Dibu.
12: 3 minuts i arribarem al final. El Dibu, pilota llarga, més enllà del mig del camp. Un altre jugador que va per terra, que es queixen d'un cop a la cara. Ara s'aixeca ràpidament. És Otamendi, era?
14: Sí.
12: Otamendi, no? Que ja m'imagino que es queda a fer d'Alexanco. A fer d'Alexanco, sí.
14: 2 minuts i mig per acabar.
12: Vinga, la té Messi al mig del camp. S'atura, espera que li entri Ferran, pilotada Messi, cap a McAllister ara, al mig del camp, Aleix, enrere, pilotada cap a la banda esquerra, Tagliafico, és Medina, que vol marxar.
14: Falta de l'Argentina en una acció a la frontal de l'àrea, lluny de la zona on era la pilota, això és temps, segons i oxigen per la selecció espanyola, que està patint aquesta final. Una final del Mundial no es guanya sense patir. I ara ho està vivint en la seva pròpia pell la selecció espanyola.
12: La pilota, la selecció espanyola. En el tram final ja, últims instants.
14: Són les 12. Són les 12.
12: Tram final.
15: Trescat Info.

0: A la final del Mundial de Futbol, a aquesta hora Espanya guanya davant de l'Argentina per 1-0, Francesc Ripoll.
1: Sí, recta final del partit, falta un minut per acabar la segona meitat de la pròrroga. Ferran Torres, jugador del Barça, ha fet l'únic gol del partit.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa de l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendis i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel, país veí, amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van localitzar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i de moment només se recuperaran la normalitat a 2 finques.
1: Esports. Victòria Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França, belga, s'ha imposat a l'esprint final a líder Tadej Pogacar, una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I Espanya s'acaba de proclamar campiona del Mundial de Futbol, ha guanyat Argentina per 1-0, un gol de Ferran.
0: I el temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, el Segrià i el Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, només amb alguns núvols baixos al delta de l'Ebre. A la tarda es poden superar els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La final del Mundial l'ha guanyada a Espanya 1-0 contra l'Argentina, Francesc Ripoll.
1: Sí, amb un gol de Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, una rematada amb la cama esquerra, tot plegat en una final que està clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i també totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat a porteria en tot el partit, l'única clara ha arribat a la recta final. Un partit, una pròrroga que Argentina ha jugat amb un jugador menys per l'expulsió d'Enzo Fernández a la segona, vaja, al tram final del partit abans de la pròrroga per una falta sobre Cubarsí. Una final que Barcelona s'ha seguit a una pantalla gegant des del Parc del Fòrum. Ja tenim l'Alfons Borino. Alfons, hola Alfons, bona nit.
3: Bona nit, què tal? Està tot just ara mateix l'afició de la selecció espanyola celebrant aquest nou títol mundial, banderes, bufandes, bengales vermelles, els seguidors argentins es retiren decebuts, pocs aguanten encara aquí. La veritat és que ha estat un partit surrealista perquè la imatge anava molt de retard i s'han començat ja a sentir els petards quan aquí encara el partit no havia acabat. En fi, ha estat una nit llarga, amb molta xafogó, molt decebuts els argentins pel partit de la seva selecció i ara doncs, els aficionats espanyols ara mateix desfermant tota la seva alegria aquí al Parc del Fòrum.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010. Argentina, en canvi, per la seva quarta final del campionat del món el 1930, el 1990, el 2014 i també aquesta edició. En total, 9 catalans han format part de la selecció espanyola, 4 catalans han estat titulars de la final, els blaugranes Cubarsí, Daniel Moí, Lamine Yamal, també el jugador del Madrid, Marc Cucurella, Eric García, Pedri i Ferran, el golejador, també han tingut minuts.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol hi ha hagut una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem a Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no se n'ha assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara és mig quart, dues persones han mort aquí a Catalunya ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort, atenció, ofegades 7 persones en piscines del país. A les platges hi han perdut la vida 12 persones més. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, cap de l'àrea regional de l'àrea Pirineu del cos d'agents rurals, insisteix que cal respectar aquesta restriccions.
5: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. I mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat. Ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres. A més, les condicions de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que a les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. De fet, els bombers prioritzen la defensa d'aquests nuclis de població. Com és obvi, Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció del foc.
6: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables, amb ratxes molt fortes de vent, i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
7: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.400 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
8: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
0: En les pròximes hores, alguns dels veïns de les poblacions que s'han evacuat podrien tornar a casa seva.

0: L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos el van trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant ara les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
1: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortia a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants, com a Aitona, i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on va poder alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després de l'incendi, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. L'home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. Hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local, mantenen actiu un dispositiu de recerca per localitzar aquest sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur.
2: Trescat Info. Trescat Info. El temps.

0: interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara és un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana de Kaaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondran amb totes les seves forces qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
3: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
2: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. I a l'Iraq, un altre soldat nord-americà també ha mort i un altre ha estat ferit durant la detonació controlada d'un dron iranià. Washington reconeix 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 1.000 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units estan bloquejant els ports de l'Iran. Alhora, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. En un context de guerra creixent, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat al Congrés que inclogui l'Iran en un projecte de llei de sancions que inicialment estava previst contra Rússia. I mentrestant, ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, la manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera d'aquest enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres de l'executiu, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició governant. Sentim un dels manifestants.
3: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
2: El lema de la convocatòria era de tornar de casa després de 21 anys, en referència a la retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat l'acord del toll foc signat l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
4: On és el toll foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
2: Per cert, que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha respost a l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, que estudia la possibilitat d'arrestar-lo si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU aquest setembre. Netanyahu ha dit que l'única intenció de Mandami és desviar l'atenció pública dels seus propis errors. I ara ens situem a Ucraïna. Allà s'eleven a 16 els morts i a una 50 els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, a Zaporizhia i a Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més gran des que va començar aquesta guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una 40 de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons, i ha tornat a demanar més suport dels aliats per la defensa antibalística.
5: És molt important que els nostres socis entenguin què està

0: passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
1: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats, fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent precisament es refugia dels atacs, així ho han explicat alguns testimonis.
2: Veus això? Han impactat directament el metro. Déu meu.
3: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit, una tragèdia, com un horror, era un míssil rere l'altre, horrible.
1: La guerra també passa pel Mar Negre, on els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrulliers i 2 vaixells russos. Des del Kremlin han respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.

0: Continuem a l'exterior. L'estral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
1: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumpa Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig als Estats Units ha agreujat aquesta situació, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupaca, a la serra central del país, arran d'un sisme que ha destrossat també infraestructures i que les autoritats ara n'estan avaluant els danys. Aquest sisme s'afegeix al que hi ha hagut aquestes últimes setmanes també de diferent intensitat a Veneçuela, ja ho sabeu, allà ha causat 5.000 morts, també n'hi ha hagut a Mèxic, a Guatemala, a El Salvador i a Xile.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des de principi d'any han arribat a les illes un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: necessitat. Ara falten 7 minuts per arribar a 2 quarts. El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva capacitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Més qüestions. Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut a Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir, ho recordareu, un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té encara 135 trams amb la velocitat limitada. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Concretament són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, que encara hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i als veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar les despeses, com ara els salaris i els lloguers. Per als veïns, la idea és crear un fons per cobrir les despeses derivades de l'allotjament. Amb el Francesc Ripoll.
3: Tenim ja les primeres reaccions després d'aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol després de superar l'Argentina per 1-0. El primer tall que sentirem és de Ferran Torres, que ha estat escollit com a millor jugador del partit, i el podem sentir en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
3: I Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, també diu que se sent orgullós de tots els jugadors.
5: Especialmente mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
3: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha escollit com a millor jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri ha estat el millor jugador. Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010, i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. L'Argentina, en canvi, per la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: En aquest Mundial han passat més coses aquest diumenge en el món de l'esport. Parlem ara del Tour de França, perquè Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa de la ronda francesa en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
7: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
3: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff és el director de l'equip Visma de Vingegaard.
8: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé, i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
3: A la general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, dimarts, contrarellotge individual.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Més coses en futbol. La Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, una migcampista de 24 anys que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kim Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Paula Badoja jugarà aquest dilluns la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Maya Sheriff, un partit que s'havia de jugar aquest diumenge però que s'ha posposat per la pluja.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
1: Esports. I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve.

0: Ara passen 3 minuts de 2 quarts. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Calella, al Maresme. Un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns s'augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿vale? que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat. I la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinent sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado dos acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Segur en aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant, hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector, grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Né Ramírez.
7: El temps aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà, arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.

0: Ara passa un de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar-les i dosar la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins d'un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament, hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera una pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del Parc Natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. Exactament. I altres coses, un xic més amunt, hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que atreveixen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè pels animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital on també es pot veure a Santanyí, que és la Casa Moneu Museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà, Déu deixà saliva dins l'anafra i frescor del seu gran llavi. I la saliva m'inundà la sang i em va néixer una mou plena de nius.
14: La sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i el labrador és la màxima expressió, és sublim.
12: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sant Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
15: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora. Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Cercle al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduard de l'Hostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea, también para buscar una calma dentro.
1: L'Hostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les 50 de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina a la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú. Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentia Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company eloà Isaac del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Labadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.
0: Tresca Info.

0: Bona nit. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina per la seva quarta final.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només recuperaran la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida. 3CAT Info. Ara passen 3 minuts, benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els 3 pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, para de orgullo.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, de Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs, entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialt, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos, es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. Hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió

0: El temps aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà, arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.
1: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenients d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
2: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
1: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de mig centenar en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
3: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
2: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
1: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que lògicament desespera els gazians.
4: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
1: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhzhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
5: Duja, Barcelona.
6: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
1: A la capital ucraïnesa diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de

0: metro, on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
1: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
2: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 petroliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kif. 3CAT Info. Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
3: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de la P7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de la xarxa.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Segur en aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre ells. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat en una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿vale? que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha programat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria espacial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anant millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, Aloa Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que Eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: Són dos quarts de dues.

0: Ara són dos quarts. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. 3CAT Info.

0: Ara passen 3 minuts a 2 quarts. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions, de fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ja s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes y futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿vale? que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estem buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado dos acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Segur en aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector, grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda N. Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà, arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar-les i d'usar la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Si les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del Parc Natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai. l'espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les Bernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la Berneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el Tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Si els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de millora climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alturia i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital on també es pot veure a Santanyí, que és la Casa Moneu Museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: Et vols seguir-me? Déu deixar saliva dins l'anafre i frescor del seu gran llavi. I la saliva m'inundà la sang i em va néixer una veu plena de nius.
14: La sublimació de la cultura catalana mallorquina. I és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
12: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sampietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
15: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
16: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Cercle al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Bert Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduard de l'Hostal és l'artista de la companyia.
2: Que les coses en la vida no van a ser com tu lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: L'Hostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, el equipo humano es hermoso y sientes como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic, que aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar

0: per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
2: Esports. Francesc Ripoll.
3: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina a la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú. Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
4: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
3: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company aluà Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona Wimmer ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Paula Badosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Són les dues. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. França Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina per la seva quarta final.
0: Un Mundial que reuneix a Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa de l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.